Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
7: Busca, la veritat, tan sexy i sensible. Siempre te reís pa' escondernos, ya te he escrito todos los cuadernos, ma. Siempre que me llama pa' vernos,

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.
1: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
2: Saoko, papi, Saoko.
3: Chica, ¿qué dices?
2: Saoko, papi, Saoko.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'AP7 de Sant Gregori i una avaria també a l'AP7, però en aquest cas a Aiguaviva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les dades dels dies 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha construït 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal, allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé, jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, bueno, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna'm a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela, així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi, fins
1: ara. Ens veiem, fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim en la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí i connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marbolenc, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafany, fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens varen fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almena, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerussa, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que per exemple a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran a partir de les 11 del matí l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que podrien endarrere una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tàrraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brofeganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem amb altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més connectem amb UAU Lleida amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de la manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps, ja sobrepassàvem les 15 calamarsades, enguany estem arreglant de 5 o 6 calamarsades. Bueno, ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: Uh-huh. A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... no ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé, les decisions finals han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si n'hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o poder apagar un foc. I llavors l'administració ha de jugar amb les cartes adelantades, han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores. Llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'ho pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros, una petita estació de Metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'hi acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference, i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció de, concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita dos, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïnis i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, a mercat no ho trobareu. Gustativament, serà bona igual. La Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim. Llavors, a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de €1,50. Quan hem tret dos costes de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, pràcticament €1,50, vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent des de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, a gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada quedarà menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga, la venda de proximitat costa molt augmentar els juros, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres ja estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en els últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita. Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir no sé, jo últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure el seu potencial d'una manera o altra i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric amb una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista a Judit Castellà, de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des de Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'obert per vacances. Anem cap al Picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
3: Hola, què tal, Núria?
2: Bon dia, bé. Escolta, repassàvem i dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
3: Doncs ens encanta això de les pubilles i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerraure, hereu del Picat 2026.
2: Vaja, que teniu... Ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
3: I tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
4: Hola, bon dia.
3: Jo crec que pregunta obligada, ara ens ho diu la Núria, que passa el Picat amb el pubillatge. Què passa el Picat amb el pubillatge? Perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
4: Bé, doncs el Picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys. La tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble. I bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
3: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
4: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar en la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
3: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
5: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, doncs, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
3: Heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
4: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments i això, i gaudir-ho entre tots i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar i és això.
3: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.

0: no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents herois i pugilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el traje. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
1: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament, de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic, i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
0: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, o eraus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
2: Jo recordo una anècdota molt bastant divertida amb un company de Masselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar, perquè clar, a l'hora de ficar-se tot el traje pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de l'armilla i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista, i a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos a més d'ell.
0: Sí, que ara hi regodeu, encara una viure.
1: Sí, sí.
0: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a ser heus i pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
2: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir a més amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència, i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del cantó, i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt, perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar.
3: Doncs
2: a mi m'ho han pintat bastant dur.
3: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
0: Vinga, bon estiu.
3: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aigua Viva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que es recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa, no, que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè vam tenir una etapa una etapa de sortida de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Què
0: diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu: migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: sense més explicacions.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia/51 ens diu: soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé. Ja,
1: veu l'important, al final.
0: Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim uns parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs en classes dirigides. Però llavors, per l'altra banda, és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que, a més, aquest any ha coincidit doncs, que vaig anar a Ullés i em vaig adonar doncs, que passava justament tots els esportistes passant pel Tour de França allà. Llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai!
2: Però bé, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, que és una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tenis, de dir, que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxa, és que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te a la televisió de fons o a la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí. Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també, és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i al nostre WhatsApp.
0: Genial, Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de ràdio Ràdio Tordera l'acompanya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquest tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdia de xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya se li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails. No és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té la resposta. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és com comença a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina,
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
10: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar mica de rutina i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, i llavors una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit al fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir, tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'has donat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant, potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més. Quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui d'una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, dels viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més?
10: Bé, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar, però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat, i quan tu fas un pla és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda, perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot, ha de fer totes les activitats, tots els plans, tot,
9: però no perdre't res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
9: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies de la, del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
11: Important, eh?
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
11: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis,
10: clar,
11: no?
10: Pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
11: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
11: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb el Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludem el nostre company, el Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins, i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: On sou,
12: A la Secuita,
0: A Propètia.
12: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita, aquí s'ha fet fa una setmana de l'esperada, venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua, i ara ja doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, als dipòsits de Mats, allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
0: I
12: que ens expliquin com cal? Doncs mira, sí. Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
12: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
13: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
12: Mira, Núria, la parada sí. De l'Argilaga amb toc manual de campanes que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Espígol, que recull de família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
13: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, a l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu a Espígol, també a Alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà... Bueno, avui, quan entreu a Tarragona, farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
13: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir alfàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de Matxa fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
12: I enguany hi hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
13: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb el Fàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
0: Com es diu? Té nom comercial?
13: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
0: Era fàcil, està bé, està ben
13: sí,
0: pensat.
13: Sí, era fàcil, sí.
0: T'hem pensat.
12: Núria, a la Brufacanya, amb la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
13: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
12: Cada any hi ha una entitat convidada, enguany, són els guerrillers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
13: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
0: I van anar tocant pel camí?
13: No, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
12: I amb relleu generacional garantit, perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, i gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
13: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
0: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
13: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona i és això, anem repartint el Fàbrega. Llavors, quan arribem al Portal del Carro...
0: Portal del Carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet que va parar
13: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està ja a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
0: Sí, la repartim...
13: és aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
0: Uns cantis petitets aigua, que es aigua. Col·leccionen.
13: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
0: Genial.
12: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, Però diuen que té moltes propietats.
13: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes, o d'això, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que bon, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
0: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
13: Sí. Sant Magí en principi estava amagat doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors doncs, al final doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar 3 cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. He de rebufar ganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
12: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant els convidats, Núria.
0: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé, Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
12: Sí, la tarda entrarem, sí? També, eh? Sí, no, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè si no ens enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant, ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
13: Vale, moltes gràcies.
12: Fins ara, Núria.
0: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
14: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
15: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
14: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
16: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzilles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està rosegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, a les fulles més noves. Llavors, observar-les, i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs, a prendre mesures d'aquest sentit.
14: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
16: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. També és important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies, i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
14: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
16: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles, i les plantes queden sense fulles, i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi, i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviuda de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen els insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que la planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
14: I Joan Maria, Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
16: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els altres animals que són productes que són bons, i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
14: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
16: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt amarietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
14: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
16: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
14: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
16: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades, o de cop aquelles fulles estan més caigudes, o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
14: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important: com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra del dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat. De si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant. I ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
17: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em digues que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho digues, això.
17: Sí,
0: en sèrio.
17: Ho has endevinat.
0: Vinga, escobrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Ai, mira, que bé. La Perito la reservem per Santa Tecla, no?
17: Correctíssimament,
0: està
17: prohibidíssim posar-ho encara.
0: Encara no
17: toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous... En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
17: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a la tarda, simplement comentari... Però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i com sempre la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia de remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les com jo, que ens mullàvem, no? Que era xulo.
17: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
17: I un carro.
0: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora, i sortia d'allí, brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament, sí. No?
17: Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
17: Però bueno, igualment hi ha la revetlla, i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, uh-huh, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor. O sigui, uh-huh, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és lo de
17: clàssic,
0: Sant Magí.
17: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
17: I la regidora de la Cultura, la Sona Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
18: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
17: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Mm-hmm. Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou disc, que l'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de l'Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tot són rebelles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de rebella.

0: El Tour de França, els migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió o no?
1: De moment no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire a dormir. Sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs subant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...la mateixa efecte. No ho sé, és provar-ho, un dia provar-ho. Estela.
3: Tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
4: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Tant,
4: en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que mai li troba la gràcia i per tant dormir sí que m'aporta més, per tant em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt, mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic que són els mosquits. Volem recollir doncs els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que per gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar, Estela. Moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu. I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Entrevista de la República Santboiana.
0: Ja ho sabeu, és tradició de la casa. Ens agrada molt de fer-ho en arribar doncs, a la darrera setmana de la temporada. Sempre convidem doncs, a la nostra alcaldessa, Lluïsa Moret, per tal de fer una mica de valoració del que ha donat de si el que nosaltres anomenem el curs social, polític de la nostra ciutat, però també en general. I fins i tot d'albirar una mica què ens espera aquest estiu, què passarà quan tornem, i moltes altres coses, perquè sempre en traiem un bon profit, i és per això doncs, que ens hi posem de seguida. Molt bon dia, Lluïsa, benvinguda com sempre a la Ràdio Pública, a la República Santboiana, a la Ràdio Sant Boi.
3: Molt bon dia a totes i a tots vosaltres. Com bé deia, Sant Mateu, això és una tradició, sí. I per tant, per mi és un plaer compartir aquest espai amb vosaltres.
0: I ara jo demanaria, home, que el nostre consell de sàvies i savis, el Joan Ramon i el Ricard i l'Àngel Rodríguez de producció, que també el tenim aquí, doncs que intervinguin quan vulguin. Tanmateix, l'Àngel té una sèrie de temàtiques que també hem de tocar ja, també a nivell més proper a nosaltres, no?
4: Sí, també volia parlar, ja canviant de tema, és més cap a l'habitatge. És que res, també he agafat una miqueta el que vam parlar l'any passat, parlant de nous habitatges que s'adjudicaran. Parlaven de 330 nous pisos de lloguer, que són amb subvencions per a joves de menys de 35 anys, i res, volia fer una petita esmenta de com ha anat aquest últim any, quines han estat les noves i s'ha entregat.
3: Bé, està clar que bueno, si ara parlàvem de l'emergència climàtica, hi ha una altra emergència, que és l'habitacional. És a dir, clar, hi ha emergències, o sigui, en aquests moments doncs hem passat de plantejaments, clar, com tota la vida tot va molt ràpid, no? I tot és a vegades més contundent, de planificacions més a curt i mig llarg plaç, ara tot és emergent, tot té un caràcter d'emergència, no? Doncs l'emergència habitacional és òbvia a tot arreu, no solament aquí a Sant Boi, òbviament, però sobretot els processos diguéssim més complexes, a part de les famílies que els hi falta recursos i són més vulnerables, són els processos d'emancipació juvenil, és a dir, que els joves i les joves de la nostra ciutat, quan vulguin iniciar el seu projecte vital, doncs la seva, això, el seu procés d'emancipació, tinguin un habitatge digne en el que pugui accedir, assequible també, digne i assequible, i evidentment nosaltres el que volem, l'objectiu fonamental és retenir el talent, o sigui, tenim una generació molt talentosa, aquesta generació que ha de ser, que és el motor del Sant Boi del cicle del segle XXI, no? I que hem d'intentar per tots els mitjans que no marxin de Sant Boi, no? O sigui, que es quedin a viure i a fer la seva vida a Sant Boi. Per tant, com l'any passat, com bé deies, vam estar explicant dels projectes que teníem previstos, doncs ha treballat amb altres administracions com la Generalitat de Catalunya, com amb l'Incasol, l'Institut Català del Sòl, amb l'àrea metropolitana, com l'IMSOL, Institut Metropolità del Sòl, i també la Mixta, una empresa mixta que es va crear des de l'àrea metropolitana per construir com a promotors públics d'habitatge, i també altres entitats públiques o socials d'habitatge, com és Visorrent, que és el que estan construint també uns altres habitatges a la Ronda Sant Ramon, i teníem previstos que al final del curs, no? Tindríem un global de 300, no sé, recordo, 300 i pico habitatges, tots de lloguer assequibles en distintes categories, per famílies, per famílies monoparentals, per famílies vulnerables o amb més dificultats de recursos, per joves menors de 35 anys, hi ha diferents, diguéssim, objectius. El que podem dir ara és que el gruix d'aquests habitatges ja estan construïts i ja estan disponibles. De fet, fa poc ja donàvem les claus, no? de la primera promoció conjuntament amb l'Incasol, de 40 pisos per menors de 45 anys, ai, perdó, de 35 anys, i aquestes famílies o aquests nois i aquestes noies ja tenen els seus habitatges.
0: Es va fer l'entrega amb un...
3: Amb el president de la Generalitat aquí a casa nostra. Ara estem acabant de lligar, certa, com a tota la vida, quan arribes al pis hi ha coses que s'han d'ajustar, ara estem ajustant amb aquestes famílies i amb l'Incasol alguns elements materials, no?, del pis, algunes adaptacions de coses concretes amb les famílies. Però aquests nois i aquestes noies ja tenen els seus, ja, aquests 40 pisos, vol dir que 40 nois i noies de Sant Boi, amb un sorteig, que també vull deixar clar per a totes aquelles vegades bulos, dubtes que apareixen pel... Esto és un sorteig davant de notari,
0: correcte,
3: objetivíssimo,
0: sí,
3: e imparcialíssimo, i que a més doncs es sortegen els nois i les noies que, com sempre es diu, es van registrar amb un registre objectiu que hi ha i que depèn de la Generalitat de Catalunya, i que tothom que vulgui accedir a un habitatge públic s'ha de registrar allà.
0: Ho pot fer, i tant que sí.
3: Hi havia 82 nois i noies de Sant Boi apuntats en aquest registre, i d'aquests 82 nois i noies, 40 van ser beneficiats amb un sorteig públic, a l'atzar, notari, bla, bla, bla, d'aquestes habitatges. I els altres poden accedir, ara venen noves tandes, eh?
4: Sí, això és el que hem de preguntar també. Has parlat molt de la construcció de noves habitatges i la subvenció, sobretot per a joves. Però quin és aquest futur? O sigui, entenc que això és una primera passa, perquè 330 habitatges per un poble de 90.000 habitatges, o sigui, de 90.000 persones...
3: Sí, no, òbviament. L'habitatge, les polítiques d'habitatge són globals, no? Llavors, una cosa és construir, s'ha de construir. S'ha de construir habitatge públic, ahir mateix ho deia la consellera Paneque, a Espanya, a diferència d'altres països europeus, la construcció d'habitatge de lloguer no ha sigut una aposta històrica. Nosaltres, no hi ha un parc d'habitatge públic de lloguer assequible per la ciutadania. De fet, a Espanya, estem al 2%, quan el reste d'Europa està al 15%. O sigui, del 2 al 15, imagineu-vos a l'habitatge que s'ha de construir, o sigui, aquest parc d'habitatge públic que s'ha de construir arreu, no a Sant Boi, arreu, no? Però bueno, nosaltres estem en el 2, gairebé el 3, doncs hem de continuar construint habitatge públic. Aquesta és la primera mesura. L'altra és regenerar habitatge. És a dir, tenim habitatge que moltes vegades és infrahabitatge, que no està en condicions, que està buit, que està perquè resulta que els seus propietaris o els seus titulars no tenen diners per rehabilitar aquest habitatge, per posar-lo en condicions dignes. I aquí també hi ha, no solament des de l'Ajuntament, sinó des de la Generalitat i des de l'Estat, des del Ministeri d'Habitatge, però ara, per exemple, si aneu al pressupost que la Generalitat acaba d'aprovar, hi ha una partida de, em sembla que són de 400 milions d'euros, que posa plan regenera.
0: Sí,
3: Doncs aquest plan regenera vol dir que per tot el país, i per tant Sant Boi també accedirà, doncs hi haurà diners per rehabilitar habitatge i situar aquest habitatge en el mercat de lloguer, perquè clar, si no aquest habitatge no està disponible. Després estan les polítiques de dotació de recursos per accedir al mercat lliure, per exemple el programa Emancipa't, no? Ja sabeu que hi ha aquestes ajudes a joves que es vulguin emancipar, en el que se'ls dona a sense interessos, doncs un avançament de diners perquè tinguin l'entrada d'un pis, no? I això és una política pública de la Generalitat de Catalunya que nosaltres també el que farem és treballar-la aquí a Sant Boi. I després estan els ajuts de lloguer, és a dir, els ajuts, Sant Boi, l'Ajuntament fa ajuts, la Generalitat fa ajuts de lloguer per famílies, no solament per joves, per tothom, amb unes rentes concretes, perquè en aquests ajuts de lloguer puguin accedir a llogar un habitatge al mercat ordinari. Per tant, hi ha tot un paquet, no?, de que va des de la construcció fins als suports socials i econòmics per accedir al lloguer, diguéssim, ordinari, a part de les bosses, per exemple, la bossa de lloguer públic que tenim a l'Ajuntament de Sant Boi, que també fem una crida que molts propietaris que tenen habitatges, la millor, doncs que tenen dubtes si llogar-los o no, que nosaltres garantim i avalem la gestió correctíssima d'aquests habitatges si els posen en la bossa de lloguer a disposició, no?, de ciutadans de Sant Boi que no tinguin habitatge. Per tant, hi ha tota una sèrie, com veieu, hi ha tota una sèrie de polítiques públiques, d'accions, que tenen un objectiu comú, que és garantir un dret fonamental, perquè l'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I en aquests moments és un dret que està realment distorsionat, perquè hi ha moltes dificultats per accedir a aquest habitatge, però moltes vegades també hi ha dificultats per mantenir-lo, no? I en això estem.
0: No, ara estava pensant jo que, clar, un dels objectius precisament de guanyar terreny amb el que és la caserna de Santa Eulàlia és precisament perquè hi pugui anar doncs un nou barri, més habitatges, etc, etc, i aquest també és un dels objectius del proper horitzó.
3: Home, home, la història és també construir, com dèiem, construir en els buits de la ciutat. Ja sabeu que nosaltres, que com a ciutat, tu deies, tenim, en aquests moments tenim 87.000 habitants, 87.200 habitants. Hem crescut en els últims 5 anys 2.000 habitants, estàvem en 84, 85, i llavors hem passat a 87.000. I 22 quilòmetres quadrats, vull dir, de terme municipal. I és important perquè moltes vegades ens comparem amb uns i els altres i dic, bueno, anem a comparar-nos una miqueta. Per exemple, ciutats properes, Cornellà. Cornellà té 89.000 habitants i 6 quilòmetres quadrats. Per tant, imagineu-vos la densitat de població, menys superfície. Jo què sé, per exemple, Hospitalet, 12 quilòmetres quadrats i 300.000 habitants, per exemple, per dir alguna cosa. Per dir que nosaltres tenim gairebé 22.000 metres quadrats, quilòmetres quadrats, 87.000 habitants, i el 60% d'aquest terme municipal és entorn forestal, fluvial o agrari, o sigui, entorn natural. Per tant, el 40% que és urbà, nosaltres hem intentat sempre no requalificar sol, mai, sinó preservar el nostre entorn natural, perquè és, està clar que amb tot això que dèiem, no?, dels incendis i tal, és fonamental per la qualitat de l'aire, per al benestar, per la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, i creixen dins, en aquests forats de la ciutat. Un forat claríssim, com bé deies, és la caserna. És un forat històric que en el seu moment, clar, és una caserna de l'any 48. El quartel, la caserna de Santa Eulàlia, i clar, en el seu moment va complir una funció, no? Justament, mira, ahir coincidia amb una persona que em deia, ostres, el meu pare va fer la mili a Sant Boi, o sigui, durant molts anys.
0: Sí, bueno, un servidor també, vull dir que no.
3: Per això dic que durant molts anys, durant dècades i dècades, el quartel va ser un punt de referència per molts ciutadans, no de Sant Boi, de tot Espanya.
0: Sí, i tant.
3: De fet, hi ha gent que va venir a fer la mili, es va casar i es va quedar aquí, hay mucho santboiano, digamos, reclutado, per entendre'ns.
0: I tant.
3: Llavors, doncs, això, durant uns anys, unes dècades, va fer tenir una funció. Clar, en quan desapareix el servei militar obligatori, aquesta funció, el gruix de l'activitat d'aquest quartel o d'aquesta caserna, doncs, desapareix, i ara té una funció molt concreta. Ja sabeu que portem dècades, no solament jo, sinó alguns alcaldes que m'han precedit, i alcaldesses negociant amb el Ministeri de Defensa per recuperar aquest sòl, perquè recordem que són 10 hectàrees, 10 hectàrees al mig de la ciutat, que és brutal, més les 6 de la subcentral elèctrica, són 16 hectàrees que hem de recuperar del centre de la ciutat, i evidentment l'aspiració és que sigui aquest nou districte que deies, no un barri, nou districte. Que a més en aquest moment és una ferida i una barrera entre barris per vertebrar la ciutat urbanísticament, per vertebrar la ciutat socialment, i a més doncs, per tenir, doncs, recuperar aquest espai que a més fixeu-vos que les ciutats normalment creixen del centre cap a la perifèria, no? Però nosaltres no, tindrem la gran oportunitat de construir un nou centre urbà, perquè en aquests moments la caserna està ubicat al centre neuràlgic de la ciutat, i això s'està convertint en un element superatractiu. Hi ha gent, inclús a nivell europeu, que ens està preocupant perquè aquesta situació, perquè serà una gran oportunitat de definir un nou centre urbà amb totes les característiques, les noves, diguéssim, iniciatives i projectes de la sostenibilitat ambiental, energètica, el nou disseny d'espai públic, un nou disseny d'equipaments públics, de zones verdes, un nou disseny de models d'habitatge nous, diferents. Vull dir, clar, serà una gran oportunitat d'innovació, però evidentment guanyarem habitatge, perquè aquí la idea és que aproximadament puguin estar treballant en el planejament, però aproximadament puguin construir-se més de 2.500 habitatges. Això vol dir que és un nou districte, i en aquests habitatges evidentment hi haurà habitatge públic.
0: Sí. Alguna cosa més en aquest sentit, més urbà, més... Perquè, Ricard, de vegades aquí n'hem parlat i ja ho sé que no hi ha enquestes sobre això, però els feedbacks sempre ens han dit que hi ha dues coses que fan molta il·lusió a la població santboiana, dues coses. I pot semblar una banalitat o no, però una d'elles, evidentment, és el tema de guanyar terreny quan ja no hi sigui la caserna, i l'altra és la nova biblioteca de Marianao. Són dues coses que generen molta il·lusió, ves per on. Però també hi ha altres coses, doncs, que... No ho sé, Ricard i en Joan Ramon, que ell ja des d'una vista més, una perspectiva més baix llobregratina, no? Perquè ens ve de Castelldefels, no? Però...
3: Estem a prop, són el delta. Sí, al final.
5: El que no sé si disposem de temps, no? Perquè aquestes són taules magnífiques on...
3: Convideu-me més.
0: També,
3: no? Convideu-me més i jo vinc.
0: No, ara no hi haurà ni informatius avui, perquè, evidentment, l'actualitat és la que mana, i l'actualitat ara mateix, doncs, és el que estem parlant
3: aquí.
0: Jo me quedo.
5: No, a veure, a mi n'hi ha una cosa que, la veritat, jo com... jo com a barceloní que fa uns anys, ja força anys que estic, que em considero ja un santboià més, no? Jo en aquests moments no sabria, o sigui, em costaria molt viure a un altre lloc, eh? Vull dir, perquè penso que aquesta és una ciutat que pots, pots dominar-la, eh? És amable, no? Diguem-ne.
3: Té una dimensió humana, té una dimensió humana.
5: Falten coses, eh? Sí, tant, jo ara, sí. Per exemple, una de les coses que voldria plantejar-te és, estem parlant molt de la gent jove, però n'hi ha una part important de Sant Boi que és gent gran, i que necessita, tu ho saps, polítiques antisoledat, polítiques de... I parlàvem d'habitatge, no? Parlàvem de... No, no ho sé, tu saps que jo estic col·laborant amb el Consell Comarcal, amb coses d'aquestes, no? I que intentem posar molt el fil amb aquest problema, no? Jo et preguntaria, no sé si tenim temps, però...
3: Sí, home, sí.
5: Però com veus tu d'aquí a 4 anys, per exemple, Sant Boi? Perquè, clar, estem parlant de polítiques per gent jove que s'ha d'emancipar, això és obvi i necessari, però també n'hi ha molta gent gran que viu en pisos que, és difícil de gestionar perquè has de pujar a baixar escales, no n'hi ha ascensors, etcètera, vull dir... quantitat de gent que viu sola i que en aquells moments, doncs, potser podria beneficiar-se d'aquestes vivendes socials, diguem-ne, i que socialitzen molt també, pensem, no? És a dir,
0: fes la pregunta concreta, sí, perquè
5: cap on anem amb aquest
3: sí, totalment, quan nosaltres, quan tu penses en la ciutat, en aquests 87.000 habitants dels que parlàvem, són molt diversos, sí, evidentment, i les diversitats són de tot tipus, però una és la generacional. Està clar que nosaltres pensem en els nois i noies que són en aquests moments que tenen més dificultats per emancipar-se, però també, sense oblidar mai, doncs, que una part molt important de la nostra població, doncs, que és gran o cada vegada més gran, perquè hi ha una bona notícia que tots hem de celebrar, i és que, doncs, la gent cada vegada viu més i millor, en millors condicions. Per tant, l'esperança de vida ha crescut moltíssim, fruit també de la ciència, de la medicina, de la qualitat del que vulguem. Però jo recordo, per exemple, una cosa pràctica i vital, el meu avi va morir en 60 anys, la meva iaia en 69, els meus pares tenen 86. Vull dir, amb una generació hem fet un salt d'una mitja de 20 anys, no? I si nosaltres anem a tot arreu, tenim, doncs, podem veure població inclús de major de 80 anys amb una qualitat de vida, amb un estat físic i de salut relativament sa, bo. Per tant, això és una bona notícia, però clar, això té unes conseqüències socials, és a dir, com s'han d'abordar, per una banda, com deia abans, per això nosaltres sempre, i ja ho saps també, doncs, Ricard, que sempre hem estat amatents a aquesta història, i que no solament fem polítiques del que es deien tradicionalment i continuen vigents, doncs, d'envelliment actiu, sinó que nosaltres estem per l'edatisme. Som un dels primers municipis que ha fet un pla d'edatisme, per tant, perquè creiem que, evidentment, doncs, a les persones no se les pot discriminar, entre altres coses, per l'edat. Perquè creiem que tenim un gruix de ciutadans i ciutadanes que estan actius, que tenen ganes de fer coses, que s'han jubilat o s'han prejubilat, i que no, que han de continuar portant a la comunitat, que han de continuar portant, doncs, a Sant Boi, perquè som, sempre diem, els joves tenen talent, però les persones més grans tenen talent i experiència, i són dos valors meravellosos que no podem desaprofitar per la ciutat. Com bé deies, la idea és fer coses que mantinguin a la gent activa, que se sentin part de la ciutat, que puguin aportar des de la seva expertise, des de la seva coneixement, tal. Això és una de les coses. Però, per altra banda, com deies, sí, en situacions en aquest sentit, ja no solament per les persones grans, sinó que nosaltres intentem treballar en aquells barris, com dèiem abans, que es van construir uns als anys 60, no? En moments diferents, doncs, que eren aquí ara el que, mira, en el pla regenera aquest, no? Que comentava, hem fet un estudi, i aquest estudi diu que a Catalunya hi ha 700.000 habitatges construïts entre els anys 60 i 70. Imagineu-vos les característiques edificatòries d'aquests habitatges. Sí. Clar, no reuneixen condicions que ara són exigents, temes de clima, aïllament, ascensors, accessibilitat... O sigui, imagines la feina que hem de fer perquè aquests 700.000 habitatges del país uns quants a Sant Boi, òbviament, reuneixin aquestes condicions. Això és, per exemple, el que vam fer a la COPE en tots els ascensors, I ara estem fent a Cans Blancs, perquè Cans Blancs també, evidentment, es van construir en aquesta època. Ja sabeu que Cans Blancs en el seu moment va acollir doncs, ciutadans i ciutadanes que venien de Montjuïc, de la muntanya de Montjuïc i tal, i llavors, clar, són habitatges que no tenien ascensors, que no tenen aïllament, que hem tingut que fer un projecte d'aïllament per al tema clima, no? Uh-huh. El tema també de cobertes i moltes altres coses. Ara estem en aquesta campanya d'ascensors per barri de Cans Blancs, però també altres barris. Per exemple, nosaltres el que farem és cedir espai públic en les rampes per entrar als habitatges, uh-huh. que moltes vegades aquests habitatges tenen com barreres arquitectòniques i esclaons i tal, que la gent no pot accedir quan es fa gran. Però, per altra banda, el que deies, per exemple, una d'aquestes promocions d'habitatge, que és una experiència pilot, i mirarem a veure com va, que està a prop de casa teva, tu sí, ja ho saps, no? Sí, sí. Doncs que és la de Visorrem, que és aquest habitatge o aquest bloc, aquesta promoció que s'està construint a la Ronda Sant Ramon entre Ronda i Picasso. Uh-huh. En aquest immersa en aquest parc nou, no? El parc doncs, del Camí del Llor, que és molt xulo i que l'acabem d'inaugurar. Això és una experiència pilot en el que són són gairebé 60 habitatges, 25 i 25, repartirem 25, bueno, repartirem. Se sortejarà 25 per joves i 25 per persones grans, perquè volem aquesta convivència mm-hmm. intergeneracional, que són habitatges doncs, més amb unes dimensions concretes, que tindran serveis comuns a les plantes baixes i que el que volem és que també doncs, que gent, com deies tu, que està patint la solitud no desitjada, que a la millor té un habitatge que és gran però té un habitatge que no reuneix les condicions ni d'accessibilitat ni de benestar en aquest sentit, puguin inclús doncs, això fer aquest canvi, és a dir, es pugui, estem veient jurídicament com ho podem fer, no? Primer la gent que té pensions petites, que no poden pagar un lloguer molt important, però inclús que gent que té titularitat d'un habitatge que no reuneix aquestes condicions, que es pugui cedir a la bossa de lloguer per altres, jo, per persones que sí, no tinguin aquests problemes de mobilitat, i ells i o elles puguin doncs, accedir a aquest habitatge de lloguer. No? I llavors, amb aquestes, que deia, aquests serveis comuns, no? Què vol dir? Que estàs ben cobert, mantens la teva intimitat i la teva singularitat, però estàs en una comunitat, no? Que permet relacionar-te entre iguals, però també amb gent d'altres generacions. És una experiència pilota, et fa molta il·lusió. Veurem com...
0: Per cert, ara estava pensant, hi ha un compromís de la Generalitat en construir una nova residència.
3: Sí, sí, sí.
0: Pot passar 2 o 3 anys, crec que seria a les instal·lacions de l'antiga escola Josep Milà...
3: Sí, Milà i Gelabert. Sí, sí, això ja està aprovat, és una de les 11 residències que la Generalitat construirà els propers anys, en aquest proper mandat, i ens ha costat, però ja està aprovat, i una de les residències públiques que construirà el govern de la Generalitat serà Sant Boi, com deies tu, a l'antic Milà i Gelabert. És una demanda històrica, una reivindicació històrica dels veïns i les veïnes, per tant tindrem una residència pública. Jo el que vull dir és que, clar, el que deien, coses desitjades, és que en els propers anys, vol dir els propers 4 o 5 anys, veurem transformacions molt importants a Sant Boi, molt importants, en quant a recursos i serveis de primer nivell, el nou CAP, la nova biblioteca, la nova zona esportiva de la Parellada, també l'Ateneu, també doncs, la
0: que
3: caserna...
0: Que és la façana de la Parellada, la façana santboiana...
3: Exacte, vull dir que tot això, oest, que en els propers anys, diguéssim, 5-6 anys, doncs transformarà la ciutat. Uh-huh. Nosaltres, tinc capacitat comparativa des de la Diputació, no? Serem la ciutat de l'àrea metropolitana que més canviarà, perquè, com dèiem abans, comparat amb altres ciutats que ja estan esgotades, que ja han esgotat el seu sol, que ja han fet tot el que havien de fer, nosaltres que més canviarà en els propers anys. I jo crec que, això ho estem veient, per exemple, amb la variant, aquesta variant que portàvem...
0: que
3: portàvem dècades esperant i que, més allà, òbviament, de les molèsties, que és veritat, que com quan fas obres, ja se sap, no? Vull dir, les molèsties que han generat a molts veïns i moltes veïnes, amb els col·lapses d'entrada i sortida de la ciutat, doncs ara, com cada vegada que passem, anem veient, no?, com està millorant, com realment serà aquesta gran infraestructura, que a més no és una infraestructura de Sant Boi, és una infraestructura de país, el que passa que s'havia quedat aturada a Sant Boi. I com han canviat i com canviarà la connectivitat de la nostra ciutat. Per tant,
0: no està acabat, però es dona quasi bé per acabar tot el que és el primer pla aquest, de la primera fase,
3: la veritat és que acabada, quedarà molt xulo. I vull dir que totes aquestes coses que deies, Ricard, totalment d'acord, perquè clar, és que pensa que a Catalunya i a Sant Boi també, el 20% de la població té més de 65 anys. Aneu fent números.
0: Sí, sí. Joan Ramon Molero.
6: Doncs tot Lluïsa, moltes gràcies. Tenia el tema de mobilitat per preguntar-te, que ja ha començat a sortir. 87.000 habitants d'aquí de Sant Boi, la dificultat que heu tingut tots aquests anys per moure'ns, jo també per arribar, ha estat bastant durillo, però bueno, està bastant superat. Et faré dues preguntes ràpides. Una és 50è aniversari de la Diada, alguna activitat especial? Sí, sí. I com porteu a l'Ajuntament a l'ús de la IA? Ús de la IA.
3: La incorporar la IA, la intel·ligència artificial. Sí.
6: Ho dic perquè altres municipis tenen problemes amb...
0: Escolta, anem a pams. Comencem per la IA, no per res, sinó perquè el capítol de... Home, el 50è aniversari de l'11 de setembre, de la Diada a Sant Boi, doncs, evidentment és molt potent, no? Però, bueno, la IA com...
3: Home, la intel·ligència artificial és una cosa de les que dèiem que ha vingut per quedar-se. I per tant l'hem d'anar incorporant progressivament amb dues mirades. Una és la modernització de l'administració pública. O sigui, l'administració pública, si vol ser una, o sigui, si volem ciutats modernes, l'administració ha d'estar a l'alçada d'aquests canvis, i per tant ens hem de posar les piles. De l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Boi, però en general estem veient, estem canviant els nostres procediments, els nostres instruments, les nostres eines per incorporar de forma progressiva la intel·ligència artificial. També hem de dir que nosaltres som partidaris, i quan dic nosaltres som partidaris, aquest equip de govern és partidari. Nosaltres formem part, per exemple, a Sant Boi, copresideix una xarxa europea de ciutats dintre de l'entorn Eurocities, que és una xarxa europea per la transició digital, no? amb una ciutat nòrdica de Finlàndia, perquè van triar des d'Eurocities que copresidíssim una ciutat nòrdica i una ciutat mediterrània o del sur, no? Perquè la intel·ligència artificial, la digitalització, el dret digital, ara ja estem parlant de dret digital, les ciutadans tenen un dret que és aquesta digitalització, perquè en aquests moments tots els procediments, nosaltres per exemple, no? Si volem concertar una visita mèdica a la meva salut, hem de fer-ho, per exemple, online, no? Hi ha el tema, diguéssim, presencial, cada vegada es va, diguéssim, bueno, reconduint més. Per exemple, els tràmits es poden fer tots ja online. Nosaltres estem, per exemple, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic el 90% dels tràmits es poden fer ja de forma digital. Vull dir, estem transformant tot això, estem intentant fer, participar d'un gran projecte europeu que construirà bessons digitals, és a dir, el tema dels bessons digitals significa, doncs, que té planificació digital per després prendre decisions, això és molt important. Però per altra banda, nosaltres som defensors d'una cosa, i això a muerte: transició digital justa, perquè deixa molta gent fora. Perquè no ens enganyarem, la meva mare de 86 anys, si no tingués una filla com la meva germana que li tramita les visites mèdiques, no podria anar al metge. S'hauria de sentar allà a la porta del CAP perquè la tanguessin. Per tant, cuidado. Encara hi ha molta part de la nostra població, per diferents motius. Motius generacionals, motius del que sigui, de vulnerabilitat, tal. És a dir, que encara, doncs, per això la paraula transició digital és molt important, procés, que encara necessita un temps, necessita recursos, necessita acompanyaments. Nosaltres, per exemple, un dels elements que farem a la ciutat és l'assistent digital, o sigui, una persona que ajudi a les persones que no tenen aquestes competències i aquestes capacitats digitals a fer els seus tràmits, perquè no queden excloses. No podem generar una nova bretxa, una nova exclusió per motiu digital.
0: Augmentar l'edadisme, al final. No?
3: Jo per això sóc defensora de les tecnologies, sí, però compte, no excluïm a ningú, perquè moltes vegades el que fem és reforçar les desigualtats amb aquesta, diguéssim, entrada dràstica al món digital, que està claríssim, però compte. I per altra banda, jo estic absolutament d'acord amb la normativització de l'espai digital. Nosaltres ens dotem d'unes normes en les relacions humanes presencials. A l'espai digital no té cap norma, és la selva. Aquí tothom va a la suya i és el campus, és el campo abierto de indesitjables. Així de clar, no?
0: Com a mínim democratitzem la tecnologia.
3: Oligarques també, tecnològics, que tenen interessos i que col·loquen coses. Per tant, participem d'Europa, ara ahir ho estàvem parlant, en la Unió Europea està ja també tramitant una normativització d'aquest món digital, que ha de tenir normes com a tothom. Com a tot arreu. S'han de respectar una sèrie de coses i s'han de tenir normes, perquè no pot ser que sigui l'espai de todo vale, ¿vale? O sigui, per tant, intel·ligència artificial sí, però amb aquestes prudències, l'administració i després la ciutat. Nosaltres no solament ens hem de modernitzar la ciutat, hem d'ajudar a que la ciutat, els entorns econòmics, els entorns socials, o sigui, tothom tingui accés a les tecnologies en les millors de les condicions. Per això nosaltres els equipaments públics comptaran amb totes les eines possibles perquè la gent pugui accedir en espai públic a aquesta mirada digital, però també estem ajudant a les empreses o, per exemple, als petits comerços a transformar la seva lògica. Nosaltres tenim el Pla Futur, que és aquestes ajudes econòmiques perquè, per exemple, els comerços, les petites empreses, les pimes, puguin invertir, doncs jo què sé, en temes digitals, en tenir un web, en tenir una plataforma online, perquè moltes vegades, o inclús no solament econòmicament, sinó també, com deia aquest assistent digital, ajudar-los a que puguin, diguéssim, incorporar això amb la seva activitat econòmica, perquè és veritat que ara, en aquests moments, el comerç digital, la gent compra doncs, online, i clar, si volem un comerç local vital i que no quedi enrere, tot aquest element l'hem de contemplar. Per tant, la mirada és cap endins, prepara l'administració per ser competitiva i ajudar la gent, però cap enfora i ajudar a la societat, a l'entorn econòmic, a l'entorn social, a que també pugui, diguéssim, incorporar aquest element tecnològic en les millors condicions possibles.
0: Molt bé, quasi es podria resumir intel·ligència artificial, sí, però sempre dirigit per la intel·ligència emocional.
3: Sí, sobretot, mira, així. Oye, no olvidemos que somos humanos.
0: Molt bé, escoltem una cosa, Lluïsa.
3: 11 de setembre,
0: Sant Boi, el focus del que va representar la primera manifestació després de la mort del dictador, la primera manifestació democràtica, i a més, amb un anecdotari brutal, amb molta gent doncs, implicada, i que al final, quasi bé de manera casual, va esdevindre tot a Sant Boi, i van passar coses, i a partir d'aquí, doncs,
3: sí,
0: la democràcia.
3: Jo crec que aquest 11 de setembre del 2026, ens posem aquello de fiesta de largo, nos ponemos de largo, perquè hem de, jo crec que és molt especial que puguem celebrar 50 anys, de la primera diada nacional, diguéssim, en període democràtic o predemocràtic, perquè tot just feia un any que havia mort el dictador, i va passar Sant Boi. És que el fet històric més important de la recuperació democràtica, de la recuperació de drets i llibertats, va passar a Sant Boi. Com deies, gairebé per casualitats, perquè va haver un governador civil per allí que dijo, perquè clar, els organitzadors, i entre ells l'Assemblea Nacional de Catalunya, van demanar fer-ho al parc de la Ciutadella. I això està clar, però bueno, aquell governador civil va pensar aquí se va liar, no veas, no, pues allà a les rodalies, que segurament no hi haurà ningú, clar, o hi haurà menys gent,
0: és que tot va ser, no, per menys tenir una mica la capacitat de portar gent a Sant Boi,
3: exacte, i van triar Sant Boi perquè, com tots sabem, també tenim una altra feta històrica magnífica, que és la tomba de Rafael de Casanova, i mira, li va sortir al revés,
0: li va sortir malament,
3: clar, perquè va ser una concentració massiva, va venir gent de arreu de Catalunya, amb aquest esperit plural, divers, de respecte, que jo sempre he apel·lat en la commemoració de l'11 de setembre a Sant Boi, que hem de mantenir viu l'esperit del 76, perquè és un esperit, pues això, que representa el país, que representa aquest respecte, aquesta tolerància, aquesta pluralitat i diversitat que té Catalunya, i que vam commemorar, que és la primera vegada que es va celebrar la diada, diguéssim, aquesta diada democràtica, la primera vegada, o una de les primeres vegades, que es va escoltar els Segadors, l'himne nacional, públicament, no?, de la mà de la Coral Sant Jordi, de la mà de l'Oriol Martorell, i jo que sé, hi ha tantes fites històriques que coincideixen aquest dia.
0: Moltes coses van
3: nosaltres
0: passar.
3: Doncs, evidentment, no podia passar a parar aquest 50 aniversari, tindrem una commemoració molt especial.
0: De fet, 3 dies festius, 3 dies, pràcticament. Dies. Vull dir.
3: El 8 és... no, perquè el 8 sempre diem que comença els Premis Altaveu, perquè és immers en tota aquesta història. El dia 9 és una commemoració específica per aquest 50 aniversari, que es farà in situ, a sobre de... en el mateix lloc on es va fer la plaça Catalunya, i que,
0: en el mosaic d'en Tàpies, perquè ens entenguem,
3: allà mateix. Intentarem, estem treballant, hem de dir, conjuntament amb el govern de la Generalitat, intentem reproduir el màxim possible doncs el dia original, no? Estem recuperant meravellosament material inèdit que teníem, clar, al museu, imatges del moment i relats del moment, i bueno, intentarem reproduir aquest espai, i bueno, intentarem que sigui això, un element de commemoració i d'orgull, d'orgull nacional i d'orgull local.
5: A mi m'encantarà participar i poder-hi participar, perquè bueno, tu ja ho sabeu, la meva família en aquells moments tenia una llarga experiència santboiana, no? Perquè jo estava fent la mili, jo no vaig poder...
3: Ah, ostres, imagina't.
0: Ell ho diu sempre, això, vol dir que l'idol, l'idol.
3: Pobre, doncs ara el podràs viure en primera persona.
5: Sí. La veritat és que tinc moltes ganes de...
3: Jo me'n recordo, jo era petita i estava... Clar, la meva família viu, encara viu.
0: Bueno, relativament a prop de la plaça Catalunya.
3: I recordo que els meus pares hi van anar a la concentració, i jo em vaig quedar, bueno, la meva germana i jo ens vam quedar amb la meva àvia allà, i ho veiem per la finestra, no? I jo me'n recordo, clar, que hi havia gent i gent passant en senyeres pel carrer de casa, i tinc aquesta imatge perquè la meva àvia, ja, pobreta, que republicana, exiliada i amb experiències molt, no molt agradables de la dictadura, com s'emocionava. Clar. Com s'emocionada i es va... Uf.
0: Jo és que em va passar una cosa molt similar a tu, perquè amb els pares... Jo tenia 8 anys i amb els pares vàrem anar fins a la plaça Catalunya i hi havia uns veïns que ens van fer pujar al balcó. Esclar, jo era molt petitó, però fixa't que sense tindre jo en aquells moments una idea un del què estàvem vivint... Sí. Però sí que emocionava, perquè veies la plaça Catalunya plena de gom a gom com mai a la vida ho havies vist. Però és que, a més, eren rius i rius de gent que a l'estació, per exemple, tu veies arribar al carrilet amb gent fins i tot a fora, agafats a les barres de, diguéssim, de les portes de fora, perquè no hi cabia ningú més. I jo estic d'acord amb el que diu la nostra alcaldessa. Si ho haguéssim de resumir, era un profund sentiment molt i molt i molt bèstia, que sabies que estava passant alguna cosa que allò formaria part de la història. Això és així, ho podríem resumir així.
3: Sí, home, estàvem vivint la recuperació de la democràcia.
0: Sí, sí, totalment.
3: A casa nostra, la totalment. Recuperació de les llibertats civils i dels drets, no? I després del dia 9 tindrem el concert del dia 10 al Mar de l'Altaveu. També hem fet que aquesta mirada a la diada creui tota la programació del setembre. Per tant, el concert un dels concerts d'inici de l'Altaveu el dia 10, al vespre, serà doncs un concert que es dedicarà també a recuperar les cançons del moment.
0: Sí.
3: Les cançons amb diferents veus, no digo quales, muy estupendes.
0: Molt bé.
3: L'altre dia vam tenir l'oportunitat d'explicar-ho, no?, amb el Víctor Partido la presentació del festival, però recuperarem tot, diguéssim, les cançons referents en aquell moment de cantautor, cançons reivindicatives, cançons, bueno, que estaven...
0: Cançó protesta, no?
3: Exacte, també, que estaven a la recuperació de la cançó catalana, no? De la ebullició artística i cultural en aquell moment, això el dia 10, i finalment el dia 11, òbviament, el dia 11 la nostra ofrena, però després farem després de l'ofrena a la plaça, bueno, a la parròquia de Sant Baldiri, anirem amb una cercavila fins altre cop fins a la plaça Catalunya, en què farem doncs diferents celebracions a partir de la cultura popular, dels diferents entitats de cultura popular que tenim, i serà una mica com el colofó final, no?, d'aquesta commemoració del 50 aniversari.
0: Deixa'm aprofitar la benentesa per dir que Ràdio Sant Boi tindrà la programació especial amb entrevistes. No vull donar pistes, però tindrem una entrevista amb un personatge, la Lluïsa, em penso, ja sap qui és, bueno, i els nostres companys també.
3: Sorpresa.
0: Que va ser protagonista directe de tot plegat. Estava a l'organització del que va representar allò. Doncs tenim una entrevista de llarg format que fins i tot estarà gravat, es podrà recuperar les xarxes, visualment també es podrà veure, i a més una programació doncs molt, molt en la línia, evidentment, de l'11 de setembre, Àngel.
4: Bueno, a mi, si em permeteu, dir una cosa, a mi l'any 76 em queda una miqueta...
0: Sí, tu no pots recordar-ho, no? Tu no ho recordes.
3: Hiperjoven.
4: I també això fa reflexionar una cosa de, igual que a la IA i tota la intel·ligència artificial l'hem d'apropar a la gent gran, jo crec que hem de també apropar el que és la memòria històrica a la gent jove, que ara mateix jo crec que també és un problema, i hem parlat d'habitatge i d'obres.
0: Correcte.
4: Jo crec que és un problema, jo com a jove el noto a entorns on no es recorda el que és una dictadura i el que significa una dictadura per un poble com és Sant Boi o per un poble com és Catalunya. I igual de la mateixa manera que hem parlat d'apropar la tecnologia a gent gran que necessita que salut a on sigui,
0: portar la memòria històrica als joves,
3: Això ha de ser un compromís col·lectiu. Ens heu d'ajudar també els nois i les noies, jo per això també amb els... perquè quin llenguatge, quines claus hem de fer servir per arribar als joves, perquè realment està clar, i ho t'ho dic perquè els models clàssics no acaben de funcionar. Si els models clàssics per a fer arribar el relat de la memòria democràtica, de la història d'aquest país i tal. Jo tinc un fill de 22 anys, i he vivit su bachillerato, su ESO, su cosa, i veig que, ostres, no acaba d'arribar. Hem de buscar formats diferents, formats atractius, perquè la gent doncs s'apropi o incorpori com a propis, perquè la història del 76 és la teva història, encara que no la visquessis personalment. És la teva història, és la història de la teva família, segurament dels teus avis, o de la gent que t'ha precedit, o de la poble en el que estàs vivint o has nascut, no? Per tant, ho hem de viure com a propi, perquè si no això queda com, bueno, això de les batalletes, no? I per això, mira, fixa't, el tema intergeneracional, perquè t'ho explico, és una història personal, no? Però el meu fill de 22 anys, la part més important, que la veritat és que té molta consciència en aquest sentit, però la part li ha tocat més, no tant les dues lliçons de segon de batxillerat que passes així, no? Sobre la guerra civil i la dictadura i la recuperació democràtica, sinó que la seva àvia i el seu avi li expliquessin en primera persona com ho van viure. I que la seva iaia i el seu avi li expliqués què significa l'exili, què significa viure en una dictadura, cada dia que va dinar, no? Quan va dinar el meu fill, no? I amb
0: regal,
3: la seva iaia, eh? Això per mi és meravellós. Tant, mira, Ricard, templazo. Àngel, templazo, és a dir, anem a buscar una lògica intergeneracional, uns espais amables, agradables, en què els joves, els nois i les noies i la nostra gent que té consciència social, bueno, que anem a veure aquesta recuperació de la memòria, anem a fer aquests espais perquè la gent ho aprengui de la memòria oral, vivida en primera persona, perquè jo crec que serà molt millor i arribarà molt millor que si acabem fent una pel·lícula, que també s'ha de fer, eh? O llegint un llibre, que també s'ha de fer.
0: Que també.
5: Abans ho parlàvem, perquè des de la nostra experiència de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme, no?, que fem de les visites guiades a la Model i tal, no? I quan tens l'oportunitat d'explicar-los als joves el que era, simplement, sobretot, dirigint-nos a les dones, a les noies, i explicant-li el que no podien fer durant la dictadura, el que no podien fer, el que no podien ni obrir-se una compte corrent, no podien
3: ni treure el carnet de conduir,
5: i per descomptat, clar, els fills no eren teus, eren del marit, és a dir, tota una sèrie de coses que ignoren sobre el que suposa viure en una dictadura.
0: És que si vols lluitar contra l'atac del feixisme has d'anar per aquí, és l'única manera, perquè
3: s'ha de viure en primera persona, perquè si no...
5: i s'ha d'estimular que vinguin a veure les exposicions, que se'ls doni bibliografia, no? que n'hi ha molta i molt diversa, no? I que sobretot se'ls transmeti la idea de que el pitjor dels règims amb els que es pot viure és amb una dictadura.
3: Per exemple, les excursions que fan la gent del col·lectiu, l'amic el Matausen, als camps de concentració i tal, això és impactantíssim per a un noi o per a una noia o per a un adolescent. És a dir, clar, aquello no s'inventa. No. Allò existeix, no? I forma part de la nostra història, no?, occidental. Per això et dic que jo crec que aquesta història s'ha de promoure des de la vivència personal.
0: Permeteu-me, no, que us anava a dir que queden 5 minuts per 2 quarts i hauríem d'enfilar les darreres qüestions.
6: I que potser això que explicaves del teu fill, no?, la vivència que ha pogut tenir amb els seus avis, o potser no van tenir aquesta oportunitat perquè... no van tenir avis perquè van morir.
3: Exacte.
6: I quan van morir...
0: Segur.
3: Ells ho expliquen.
6: I que no ens han pogut enterrar perquè vés a saber on estan i ningú els busca, ningú els...
5: No, jo recordo la por que hi havia, sobretot...
0: Home, sí, el silenci aquell.
5: No et fiquis en problemes, tant, no sé què...
0: No, perdona, Ricard, i el silenci a casa. No, sí, la gent amb por de poder xerrar.
5: I la vergonya d'haver perdut.
0: Sí,
3: els perdedors.
5: I la vergonya d'haver perdut, molt important.
6: El meu avi havia estat en 7 camps de concentració.
5: Sí.
6: I ens ho va explicar, però li havies d'estirar, o sigui, era molt difícil aconseguir.
0: Jo crec que tot arreu va passar el mateix. Jo ho recordo d'aquesta manera amb el meu avi.
6: I en canvi, quan menjava una sopa de farigola i posava el pa i recollia les engrunes, i deies, ostres, per què ho fa? Doncs perquè havia patit tanta
0: guerra. Això són les ferides de guerra, Compte, això són les ferides de guerra.
3: Això s'ha d'explicar, perquè jo et deia, ho has viscut en primera persona. Jo recordo la meva iaia, que ella, clar, com que, cuidado, no es podia parlar català. estava prohibit, sí, eh? Vull dir, estava condemnat. Llavors la meva iaia, que li agradava la poesia, tenia un llibre que era El trobador català, i ella l'amagaven en aquella època els matalassos de llana, que s'obrien i es desfeien i tal, a dintre els matalassos cosits, tots els llibres, i després per poder-los llegir. I la meva iaia, quan es va morir, ens va demanar que la vam enterrar amb El trobador català.
0: Imagina't.
3: Entens? Vull dir, perquè era el seu llibre que l'amagaven per aprendre a llegir català i per aprendre doncs, a no perdre la seva llengua. Vull dir que, clar, hi ha milers de coses que jo crec que valdria la pena explicar perquè són reals, perquè no són pel·lícula, perquè són vitals.
4: Jo això m'ho feixo d'aquí. Si no fos perquè ara ho estem parlant, jo això no ho sé. O sigui, com a jove no ho sé. I ja, jo, per exemple, amb el Ricard ho hem parlat molt, i a casa meva també tinc la sort de tenir un avi que m'explica totes les històries que ha dit són possibles, però aquí hi ha gent, com ha dit el Joan Ramon, que no té aquesta figura d'avi. I jo crec que com a govern hauríem de ficar una memòria apropant, per exemple, amb algo tan gràfic com són fotografies. Amb les fotografies demostres que això és real. I això que et diuen d'apropar, d'ajudar els joves, doncs mira, jo toco una miqueta d'ajuda d'algú més gràfic, com pot ser, també has dit, els viatges que es fan cap a Alemanya per entendre els camps de concentració. Jo crec que això necessitem aquí a Sant Boi o a Catalunya i a Espanya.
3: Hem d'organitzar, i amb això, aquesta cosa intergeneracional, jo crec molt fermament amb el tema intergeneracional, perquè també molts joves i moltes joves crec que necessiten referents que a la millor no tenen a casa per diferents circumstàncies, i referents a una... Mira, l'altre dia, ara vaig aplicar una anècdota que no té res a veure, però és una cosa que em va copsar molt. I amb una noia de Sant Boi, una noia que ara s'acaba de graduar de Belles Arts, és una noia de Sant Boi, una estudiant molt maca, que em va explicar de què va fer o de què ha fet, i que la veritat ha tret una nota excel·lent, el seu treball de final de grau, Belles Arts, no? I clar, és una noia que és una artista, perquè ja pinta, fa escultura i tal, i em va dir, no, jo he estat pensant i el faré sobre fotografia. I dic, sobre fotografia? No, em va sobtar perquè no és una de les tècniques que ella fa servir normalment. Diu, perquè l'altre dia vaig estar a casa de la meva àvia, que viu a la COPE, no? Viu la meva àvia, que està viva i viu sola, mirant fotografies. I em vaig donar compte que la meva iaia no en té, de fotografies. Comença en té la de la boda i alguna més. I vaig pensar que les fotografies és un signe de classe social. Només tenien fotografies els que podien pagar-se un fotògraf o els que tenien una càmera a casa. Per tant, hi ha una generació de gent que no tenia recursos, que no té fotografies, que no té imatges gràfiques de la seva vida. Només pues, la boda o coses molt puntuals, no? O inclús majoritàriament les fotografies de l'època, estem parlant del segle XX, eren masculines, perquè la vida privada, les dones no sortien a les fotos, no? Per tant, aquesta nena que de repente, patapum, mirant les fotografies en la seva iaia, ha fet un treball de final de grau meravellós, en el que vincula una tècnica amb tota l'evolució, que jo no entenc l'evolució de la fotografia, el segle XX, dels revelats, no sé què, de les dissolvents i no sé què quantos, amb aquest relat que és un relat que, jo la veritat, a mi no se'm va córrer. Tenim compte. Hi ha elements que ni tan sols els pobres ni tan sols tenen imatges. Que els pobres i els més vulnerables tampoc tenien accés a un element fonamental, que és la història gràfica, no? Compte amb això, ostres, com deies tu, vull dir, és un element tan interessant, tan, hem de apuntar-la tant a això, és, no?
5: Que la memòria gràfica d'esquerres s'ha reconstruït amb la gent que estava fora.
3: Clar, no amb la que estava aquí. Dintre. Jo dels meus avis només tinc una foto, i és la foto de quan es van casar just abans de la guerra, i que anava de luto la meva de dol, perquè s'havia mort no sé qui, i la meva iaia anava de negre, i imagina't. Tinc una foto, és l'única fotografia que tinc.
0: Molt bé, escolteu-me que...
3: Hem d'acabar,
0: i mira, seré és una qüestió que sí o sí havíem de tocar, però jo seré breu, demano també brevetat perquè no demanarem masses coses, però properament eleccions municipals, i seràs Lluïsa.
3: Bueno, jo ja he dit públicament que el meu voluntat, desig, és tornar-me a presentar com a candidata socialista a les municipals. Evidentment això s'ha de configurar i s'ha de concretar en processos interns a la meva agrupació socialista, i que jo la veritat és que continuaré treballant com sempre amb intensitat i amb compromís per aquesta ciutat que estimo i adoro, i que i espero comptar amb la confiança dels veïns i les veïnes de Sant Boi.
0: Molt bé. I escolta'm, i la pregunta de cada any, vacances també, no? Una mica?
3: Home, una mica sí, sí, eh? Sí, la veritat és que ho necessitem, eh? Perquè són tan intensos aquests cursos que... Sí, jo ara, bueno, el mes d'agost encara que estaré per Sant Boi, però, bueno, per mi les vacances també és un espai de recomposar la meva... O sigui, de recuperar el meu espai familiar, no? És un
0: sobretot,
3: espai
0: clar,
3: d'estar amb la meva família, de fer tip... Les vacances són fer petites coses, tampoc tinc grans aspiracions, petites coses, petits espais, però sobretot que siguin molt personals i
0: clar,
3: molt familiars.
0: Clar, que ja és prou important i que
3: per
0: de vegades
3: mi, sí,
0: ens ho anem deixant enrere i quan ho recuperem ho podem gaudir, no? Mm. Doncs et desitgem unes bones vacances i que gaudeixis d'aquestes petites però grans coses. I res, que a veure si més endavant doncs, et tornes a deixar convidar.
3: Quan vulgueu i em convideu, jo vinc a veir.
0: I anirem parlant de coses que serà doncs, jo crec que un nou curs molt i molt interessant. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, moltes gràcies un cop més, que vagi molt bé, repeteixo.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres...
3: Bones vacances, a tots i a totes.
0: Sí, i tant. També pel Joan Ramon, Molero i el Ricard Peris, que avui, precisament, darrer dimarts de la temporada. Per tant...
6: Es dones vacances, ja.
0: Gràcies. Us dono vacances, us agraïm, bon com estiu, sempre, el vostre compromís amb la ràdio pública des de sempre i durant tota aquesta temporada. Compte que ja en fa 11 i us esperem aquí a la que fa 12, vull dir que encantats de la vida, insisteixo, moltes gràcies, la ràdio pública sense vosaltres no seria possible, estic segur. Insisteixo, Lluïsa, gràcies també a tu.
3: Gràcies infinites.
0: I ho deixem aquí, que ara ens hi posem amb l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Mira, un exemple també de compromís per la ràdio pública. Fins ara mateix, gràcies.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: la República Santboiana.
1: Amb l'Amadeu Alemany.
2: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Estem al Dies de Ràdio i tal com us havíem avançat, avui ens visita el grup Mouta del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Boi de la Fundació Orienta. Que estan passant un estiu amb excursions, amb sortides, amb taller i amb una visita a aquest programa al Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. De moment el que fem és saludar la terapeuta ocupacional, que és la Sònia Torregrossa. Sònia, què tal? Bon dia. També a l'educador social que avui ens acompanya, que és el Pere Santamaria. Pere, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica.
1: Tenim també una persona, que després parlarem amb ella, que està fent una pràctica del seu màster, ha participat en alguna sessió amb aquest grup Mouta, que és la Laia Quinzà. Laia, què tal? Bon dia. I tenim aquí a la taula ara quatre joves que volem saber qui són. Per tant, començarem per aquí. Us presenteu amb el vostre nom. Bon dia, tu ets el...
4: Eliel, tinc 13 anys i soc del grup Mouta.
1: Benvingut i bon dia, Eliel. Bon dia, tu ets...
5: El meu nom és Bela.
1: Com? Torna a dir?
5: El Bela.
1: Bela, molt bé.
5: I tinc 15 anys.
1: Doncs benvinguda, Bela. Tu ets...
6: Alejandro, o també em podeu... Oh my God. Jo sóc Alejandro, però em podeu dir Àlex, pels que... Bueno, em creixen. I tinc 15 anys i, bueno, tots sabem que sóc del grup Mouta, o sigui, ja no fa falta que ho digui, però ja, bueno, ja ho dic.
1: Benvingut, Alejandro. I tu ets la...
7: Chloe, i tinc 13 anys.
1: Benvinguda, Chloe. Doncs som-hi, estaria bé presentar doncs, aquest grup estiuenc que es diu Mouta, que ja us coneixem d'altres vegades que ens heu visitat, a Pere Santamaria com a educador social. Expliquem una mica la intenció de passar, sobretot, un estiu o un mes de juliol gens avorrit, no? Aquesta és la idea, la premissa principal?
3: Sí, Mònica, la funció del grup és buscar, doncs, oferir a aquests nois i noies, no? Doncs un espai durant el mes de juliol en què acaben les classes, en què potser no han concretat o no han tingut interès en apuntar-se a alguna activitat més de lleure, més organitzada, i nosaltres intentem cobrir aquest forat, no?, que hi ha a les seves vides. Ens trobem dos dies per setmana i intentem fomentar una miqueta sortides d'aquí al Mouta per trencar aquest possible aïllament que, si no, haurien de viure a casa, no? I la idea és aprofitar tots els espais, tant de l'entorn natural com el recurs que és la ràdio aquí a Sant Boi, perquè puguin conèixer més profundament el que els ofereix la seva ciutat.
1: Clar, la idea és no moure's gaire de Sant Boi, no?, de la nostra ciutat.
3: Bueno, no moure's gaire, però sí que ens movem, eh?, perquè hem fet...
1: Vull dir quedar-se aquí, a Sant Boi. Aquesta és la premissa principal, sí. Quedar-se a Sant Boi.
3: No? És moure'ns de casa i trobar-nos al CESMIC i ja veurem què fem.
1: Sí, molt bé, quedar-se a Sant Boi i fer activitats per Sant Boi. Exacte, sí. La valoració d'aquestes darreres edicions del Mouta, quin ha estat?
3: La veritat és que cada any ens engresquem més jo i la Sònia, que som els conductors del grup, i, ostres, veiem que això, inclús famílies que han fet l'edició anterior demanen si poden repetir. Intentem que a vegades sí que pot ser, però intentem que no, perquè hi hagi una constant, diguéssim, experiència
1: varietat.
3: Nova...
1: I varietat.
3: Gràcies, Àlex. No? I perquè la idea és que puguin veure en un context de grup petit com és el Mouta que els seus fills i que sobretot els joves i les joves poden gaudir, poden tenir un espai més actiu a l'estiu. No? I llavors nosaltres sempre aconsellem, bueno, de cara a l'estiu que ve, aquest sentiment busquen en altres espais més organitzats, més preparats, on també hi ha altres professionals, no? I que pot ser molt més potent que el Mouta. Nosaltres som un grup petitet, aprofitem el que hi ha a Sant Boi, que està molt bé, però sí que sempre intentem animar també altres cursos de lleure més organitzats que hi ha aquí també a la ciutat, a Sant Boi, que també són bones experiències.
1: Chloe, per exemple, què t'està semblant participar a aquest grup, al Mouta?
7: Bueno, que és un grup molt, molt diferent a molts i es fan activitats molt bones, que per exemple hem anat al riu Llobregat i per exemple al... Bueno, que hem anat a moltes activitats i han sigut molt entretingudes.
1: I t'està agradant, no? De moment, sí. el Mouta, molt bé, doncs, molt bé, Chloe. Eliel, què t'està semblant a tu, la participació al Mouta?
4: Em sembla el mateix que Chloe.
1: És a dir, que t'està agradant o...?
4: Sí? M'agrada.
1: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
4: Pues el que estiguem aquí a la Ràdio Sant Boi.
1: Que estiguem aquí, no? Era una visita que tu doncs, tenies ganes de repetir, perquè tu ja havies vingut a la ràdio,
4: sí,
1: no?
4: Sí, l'any passat.
1: Molt bé. I has dit, doncs, a veure què passa aquest any a la ràdio, no? Molt bé. Bela.
5: A mi també m'ha agradat un munt,
1: sí?
5: Aquesta experiència.
1: L'experiència a la ràdio, l'experiència al Mouta, tot el que heu fet fins ara. I quan us van proposar, doncs mira, estaria bé doncs, estar algun dia a la setmana voltant per Sant Boi amb aquest grup, que és el grup Mouta. Tu què vas dir? Què vas pensar d'aquesta iniciativa?
5: Bé.
1: Sí? Et va semblar bé? Et vas dir, doncs, per estar a casa tancat o tancada, doncs aniré a fer alguna activitat amb alguns companys.
5: Sí?
1: Alejandro.
6: A ver, primer de tot, m'agrada això, o sigui, m'agrada, sí, la primera sortida que hem fet ha sigut el, era el Can Castells, sí, Can
1: Castells,
6: encara que no havíem entrat a dins, hem estat a fora per... Tu ja saps, conèixer...
3: El pati al darrere vam estar, oi?
6: Ah, sí. Correcte. El pati que està al costat del Vedruna, o sigui...
1: Sí, és a dir, al centre d'ara, al jardí, que és un jardí fantàstic, hi ha moltes ombres,
6: sí, està
1: molt bé.
6: Està molt bé.
1: Molt bé. Allò és l'excursió que t'ha agradat més, de moment, a tu?
6: No, però, o sigui, ha estat molt bé. Un altre és el Palau Marianao.
1: Sí.
6: M'hem portat un enciam encara que...
3: Això crec que l'hem d'explicar a la Mònica, clar. Això de l'enciam, perquè potser es pensa que hem anat a robar un enciam allà al Palau.
6: No.
1: Expliquem el tema dels enciams com va anar.
3: Algú li vol explicar a la Mònica, sí? Què és això de l'enciam?
1: Vinga, qui m'ho explica?
6: Vinga, jo! Vinga. Jo mateix! Doncs, ostres!
1: Digues, l'enciam, què va passar amb l'enciam?
6: Que el meu enciam, doncs, sabia com... Bueno, hay hongos.
3: Un moment, Àlex. Per exemple, Bela, pots explicar d'on va sortir aquest enciam? Em pots ajudar?
5: On vam anar era un... Ens van anar enciams perquè...
1: Però vau anar al parc agrari?
3: Vam anar al Palau Marianao, sí. I allà... hi ha una entitat que es diu Post de Llum, sí. Que ens va organitzar una petita xerrada dins de l'entorn del Parc Marianao, on coneixen una miqueta el medi natural,
1: sí. No?
3: Perquè és un lloc superguapo, hi ha moltes espècies vegetals, i vam estar una miqueta parlant, conèixer no només les espècies vegetals, sinó la funció que tenen dins de l'ecosistema, com convergeixen també amb els insectes que hi ha,
1: sí.
3: I a partir d'aquí vam anar una miqueta generant aquesta consciència de, ostres, la natura és molt més del que veiem, i l'última part va ser que ens van venir uns esqueixos d'enciam i vam poder posar en un test i ens en vam endur a casa aquest enciam.
1: Molt bé. Mm. Per tant, esteu ara mateix cuidant a casa un enciam.
6: El meu ja està mort.
1: Ha mort. I el de la Bela?
5: El té la meva àvia.
1: Ah, bé, l'està cuidant, no? A veure si algun dia us el podeu menjar. És aquesta la idea, l'enciam o no?
5: Ella
1: dirà, no?
6: Ella.
1: Eliel. Com va anar el tema de l'enciam?
4: El tinc a casa dels meus avis i no sé, no puc dir res més perquè...
1: Perquè no l'has vist? No, potser hauràs de fer una excursió a veure l'enciam, no?
5: Sí.
1: Eliel, molt bé. I Chloe?
7: Jo no vaig estar a aquesta excursió.
1: Ah, per tant, el tema enciam no el coneixes. Bé, i a banda d'aquesta excursió de l'enciam, alguna cosa més a dir del Mouta, de com està sent aquest estiu amb aquestes sortides? Vela, Chloe, Eliel... Després m'ho expliqueu o teniu alguna cosa més a dir? Si no, l'Alejandro està disposat, no, Alejandro?
6: Jo estic molt, molt disposat a parlar.
1: Doncs vinga, endavant. Què ens vols explicar, Alejandro?
6: Doncs també hem anat al riu.
1: Sí, això ho havia comentat la Chloe. Sí, i què heu fet allà? Per cert, com es diu el riu?
6: El riu Llobregat.
1: Molt bé, riu Llobregat.
6: O sigui, Baix Llobregat, riu Llobregat, Sant Boi de Llobregat... Ah!
1: Molt bé, clar, perquè el nostre cognom de Sant Boi és del riu.
6: A totes parts.
1: Sant Boi de Llobregat ve del riu, no? Per tant,
6: sí.
1: Alejandro, molt bé. I què vau fer allà?
6: Doncs hem visitat la depuradora, hem fet uns jocs també. Han sigut dos, un de adivinances i un altre de... Com era?
5: El Tutti Frutti.
6: Això, Tutti Frutti.
1: Molt bé. I què era el Tutti Frutti, Chloe? Te'n recordes?
7: Bueno, és el joc aquest d'agafar una lletra i amb diverses categories té que començar amb aquesta lletra.
1: Ah, d'acord. Vinga, juguem al Tutti Frutti?
6: No!
1: Sí o no? Fem no. Una partida del Tutti... Vinga, és que jo no he jugat mai, no tinc ni idea què és el Tutti Frutti. Vinga, Chloe, què hem de fer?
7: Bueno, primer hem d'agafar una lletra.
1: Vinga, digues la lletra. Fem una partida i ja està, eh? Vinga.
7: La E.
1: La E, vinga. Què hem de dir ara? Tutti Frutti, què vol dir? Una paraula qualsevol que comenci per E?
7: Però té que ser amb una categoria.
8: Hi ha diferents categories.
1: Ah, d'acord, vinga. Quina categoria? Ràdio, categoria ràdio, que comenci per la E. Eliel. Vinga, algú sap alguna? Aixeca't la mà. Chloe.
7: Electrònic.
1: Fantàstic. Mira, electrònic, un altre amb la E, que d'un estudi de ràdio. Eliel.
5: Pot ser un color.
1: Vinga, digues, a veure. Que comenci per la E.
5: No em surt...
8: És complicat, eh? Algunes categories té una mica de trampa.
1: Clar. Una pista. També pot... Eliel, un
8: moment. També hi havia ciutat, una marca, pot ser un menjar...
6: Nom masculí, nom femení...
1: Molt bé. Escolta, Eliel, de ràdio, que comenci per E, on estem, què és això? Un...
5: Estudi,
1: molt bé. Doncs mira, ja tenim una altra paraula que comenci per E. Un estudi, molt bé, Eliel. Bé, doncs mira, hem jugat una partida al Tutti Frutti, ja podem dir, hem anat a la ràdio... Alejandro, un moment, hem anat a la ràdio i hem fet una partida al Tutti Frutti, no, Chloe?
6: Lol.
1: Clar, està bé. Alguna cosa més a dir, Bela? El món de la ràdio i les vostres vides, vinga, fem una passada. Chloe, escolta la ràdio de tant en tant?
7: Bueno, cada vegada que vaig al cotxe...
1: Quina bona companyia és la ràdio al cotxe, que sí? Mm. Bueno, sempre, la ràdio sempre és una bona companyia, però el cotxe, que sí? Mm. És agradable fer un viatge, encara que sigui llarg o curt, acompanyats de la ràdio, oi?
7: Sí.
1: I quin tipus de ràdio escoltes? Programes d'entreteniment, d'humor, retransmissions esportives, música, les notícies?
7: Jo escolto la de la música.
1: Música. I alguna música que t'agrada molt o alguna que t'agrada escoltar o que si posa la ràdio dius, a veure si sona aquella cançó.
7: Bueno, jo escolto molt K-pop i com posen poques, però normalment la que més s'escolta és la de Gabriela.
1: Gabriela?
7: De Katsai.
1: Aquesta no la coneixem, les guerreres, però les guerreres no? Aquesta no són les guerreres. Són qui? Com es diuen?
7: Són
1: Gabriela, sí?
7: Són Lara, Megan...
1: Ai! Ah, què és això? Són la aquestes?
7: Cançó.
1: Són aquestes?
7: Sí.
1: You can have anyone else you wanted to. I'm begging you. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela, la, la. Què et sembla, Chloe?
7: Bueno, de que no s'escolta molt a la ràdio.
1: Doncs aquesta ràdio sí. A Ràdio Sant Boi ha vingut la Chloe i ha dit a mi m'agrada escoltar aquesta música. I la posem. Què et sembla?
7: Molt bé, perquè bueno, que tenim que escoltar molts més estils de música per veure els nostres interessos i tot.
1: Tens tota la raó. No només hem d'escoltar un tipus de música, que sembla que a vegades només existeixi un, i que tothom hàgim d'escoltar aquell estil. Hem de ser, doncs això, variats i que ens agradi diferents estils musicals. I a vegades, com no els coneixem, no donem l'oportunitat que ens agradin. I aquesta, per exemple, jo no l'havia escoltat mai i m'agrada. Chloe, per tant, gràcies. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up, Gabriela. Eliel, tu que escolta la ràdio de tant en tant, i quin tipus de ràdio t'agrada escoltar, tu?
5: El Rock FM, el que escolta la meva mare.
1: Molt
5: i
1: bé.
5: Si tinc que dir un cantant,
1: sí.
5: Rick Astley.
1: Rick Astley, el que hem escoltat, que sí, quan hem arribat aquí estava sonant Rick Astley, oi que sí?
5: Sí.
1: Doncs Rick Astley també ens agrada molt en aquest programa, i de tant en tant el posem. Sí, t'agradaria escoltar... Ai, mira, és aquest?

0: Què et sembla, Liel?
1: Bé.
0: Bé, no? Estàs ara com escoltant la ràdio, no? Com si estiguessis a casa o al cotxe escoltant la ràdio, eh? Sí o no? Sí? Ens recordes quin número hem de posar, Liel? A la nostra aparell de ràdio, si tenim aparell de ràdio a casa, quin número hem de posar per escoltar Ràdio Sant Boi?
1: 89.4.
0: Però imaginem, Eliel, que no podem posar aquest número perquè no estem a Sant Boi. Imaginem, anem de vacances, no sé, a Austràlia. Què et sembla? Viatgem a Austràlia. Ràdio Sant Boi té emissió per internet o no?
1: Sí.
0: I algú se'n recorda aquí a la taula, que això és difícil, eh? Què hem de clicar per escoltar Ràdio Sant Boi per internet? Algú se'n recorda? Alejandro, te'n recordes?
2: 3W, radiosantboiaixir.cat.
0: Fantàstic!
2: Ara!
0: Doncs molt bé, ja ho sabem, eh? Ja sabem que hem d'escoltar. Si marxem fora, ho tenim molt fàcil, tal i com ha dit l'Alejandro. Bela, tu, la ràdio i tu. Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
3: No.
0: Mai?
3: Mai.
0: Per tant...
3: Algunes vegades al començament, quan estic amb el cotxe amb el meu pare, però normalment la quito per posar un... com es diu? Un altavoz Bluetooth per posar la meva música.
0: I quina és la teva música?
3: Una de les cançons que més escolto últimament és Common People by Pulp.
4: Oh.
0: Molt bé, molt bé. Aquest és el tipus de música o la cançó o el grup que t'agrada més?
3: Sí, rock anglès. M'agrada molt.
0: Molt bé. Clar, és difícil tenir-ho a Ràdio Sant Boi, crec. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? Què et sembla, Bela? Bé, no? Ràdio Sant Boi. També avui escoltant l'opció musical que a tu t'agrada. I l'Alejandro, que escolta la ràdio així en general, Ràdio Sant Boi de tant en tant, no sé.
2: A veure, o és el Rock FM,
0: sí,
2: al cotxe, o sigui, és solament al cotxe, o també el meu pare posa alguna de les seves sessions de... O sigui, el meu pare és DJ,
0: sí,
2: i normalment fa... sessions de house.
0: Molt bé, i diu, a veure què et sembla, no? Et pregunto la teva opinió. Mira, poso una sessió a veure què et sembla, o què?
2: Simplement ho posa i es posa a conduir.
0: Ah, d'acord, per concentrar-se, no?
2: Correcte.
0: Molt bé. I a tu, què és el que a tu t'agrada escoltar? Si tu has d'escollir, Alejandro, quin tipus de música t'agrada a tu?
2: Jo sóc músic també, faig música
0: mira.
2: I doncs la meva música està a SoundCloud.
0: Sí.
2: Em dic Àlex al SoundCloud.
0: Sí.
2: No sé si em podràs trobar, Albert. No sé si em pots trobar ahir perquè no tinc tants seguidors.
0: Només et diu Àlex al SoundCloud? Només et... Com és el nom sencer?
2: Àlex.
0: Àlex, ja està. Àlex. Mm. Bé, i quin tipus de música fas?
2: Doncs o faig covers o faig o poso alguna cançó que haya hecho fa uno o dos anys.
0: Uh-huh. Fas covers, vols dir que cantes?
2: També? No canto, encara que ho tinc que revelar i solament ho revelaré a ràdio.
0: Gràcies per donar-nos l'exclusiva. Què és el que revelaràs?
2: A YouTube,
0: sí.
2: Dins d'uns dies, com sí. El videojoc Among Us s'està fent popular de nou per la sèrie, sí, i perquè estan afegint moltes coses que s'havien afegit i després eliminat com per el 2023.
0: Sí, què faràs amb els Among Us? Què faràs?
2: Bueno, què faré? Doncs, dintre de poc posaré una cançó a YouTube i també a SoundCloud perquè... bueno.
0: Bé, perquè serà estigui... Un cover, donar-la a conèixer.
2: Sí. Serà un cover d'una cançó feta per CG5. No sé si algú ha escoltat...
0: La Bella, sí.
2: Good to be alive. Has escoltat?
3: Muy possiblement.
0: Molt bé.
2: Doncs,
0: I si no et trobem a tu com a Àlex al Sant Cloud, quin tipus d'altra música t'agrada escoltar? A tu, personalment.
2: Doncs...
0: Què és això? Què és això? Què és això?
2: Good to be alive. L'original, per cert.

0: Què et sembla, Alejandro?
1: Tinc que dir moltes coses més sobre, sobre el cover, ja que el cover tindrà dos cantants. Si dic els seus noms, no estan escoltant, així que ho vaig a dir. Van a ser Nishikai i iTiny. Que, bueno, pot ser que canvi perquè Nishikai s'està tardant molt, encara que ja ho està fent, però no sé si tardarà com 3 dies. El joc podria morir, o sigui, la popularitat no tanta, dintre de 7 dies, perquè ja és una setmana des de que Among Us ha tornat. I doncs també hi ha unes altres modificacions com, per exemple, clàssiques, moltes.
0: Molt bé, Alejandro, doncs ens agrada que ens expliquis el teu dia a dia amb el món de la música i la tecnologia, que crec que t'agrada molt, oi que sí?
1: Sí. En 4 dies al YouTube, Alex Fenix, JRYT, buscar-me per ahí i espero que es posi aquesta cançó també aquí.
0: Molt bé, doncs mira, potser la posem també, Alejandro, hauràs de venir un altre dia. Escolta, què us sembla? Fem una ronda i deixem passar els vostres companys. Què us sembla la visita a la ràdio, Chloe?
2: Bueno, ha sigut molt interessant i ha sigut una experiència nova, que és per a mi, i... Doncs ha sigut diferent a les diferents sessions que hem tingut a Mouta.
0: Eliel, què t'ha semblat tornar a la ràdio? Perquè la Chloe era la primera vegada. Chloe, que venies?
3: Sí.
0: Bé, a l'Eliel hi havies vingut. Què t'ha semblat?
3: M'ha fet molta il·lusió anar una altra vegada aquí.
0: Doncs nosaltres estem molt contentes, també, que t'hagi agradat tornar a la ràdio, Eliel. I la Bela, què t'ha semblat?
4: M'ha agradat molt.
0: Havies vingut ja?
4: No.
0: No? I què t'ha semblat descobrir la ràdio per dins?
4: M'ha agradat molt.
0: Ara ja saps.
4: Molt guai.
0: A l'Alejandro no li agrada gaire venir a la ràdio, no?
1: No, a mi m'ha encantat venir per cinquena vegada, perquè he vingut a la inauguració de les instal·lacions, no de la ràdio, perquè aquesta ràdio té 46 anys ja. Però he vingut a la inauguració de les noves instal·lacions.
0: Aquestes fa 8 anys estaves aquí, oi que sí?
1: Sí,
0: sí, molt bé.
1: Després he vingut amb el...
0: Cole.
1: Amb el cole, unes dues vegades.
0: Sí, potser.
1: Unes dues vegades, sí. Després he vingut quan... Lo del síndrome del Red. De Red.
0: Ah, sí, vas venir també.
1: Us en recordeu?
0: Sí.
1: Que, o sigui, jo he estat tocant el violí amb el tribut de AC/DC. I després, ja aquesta, a 2026.
0: Doncs escolta, t'esperem una altra ocasió.
1: No. Doncs a veure si quan em torni programador de videojocs ja total, torno aquí.
0: Et farem una entrevista en aquell moment, Alejandro. Et sembla bé?
1: Em sembla bé.

0: Doncs obrim la segona part d'aquesta entrevista i per això també volíem parlar de la seva experiència amb aquest grup a una altra de les membres del Mouta, que està fent una pràctica del seu màster, ha participat en alguna de les sessions, que és la Laia Quinzà. Laia, què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Ara ens explicaràs en què consisteix aquest màster i quina ha estat la teva intervenció en el grup, ara ens ho expliques.
1: Sí, tant,
0: i també saludem a altres joves que estan al grup Mouta, que és, tu et dius?
2: Paula.
0: Paula, què tal, Paula? Tot bé? I també tenim a la...
3: Paula.
0: Paula, ai, Paula, Paula i Paula. Voleu dir el cognom? O no voleu dir-lo? No?
3: No.
0: Doncs Paula i Paula. Doncs som-hi, Paula, una de les Paules. Expliquem la teva experiència al Mouta. Què t'ha semblat? Les excursions que heu fet, les sortides que heu fet, què t'han semblat?
3: M'ha semblat entretingut perquè a l'estiu, pues, a les nostres edats, per exemple, els casals ja està difícil anar.
0: Quants anys teniu? Quants anys tens?
3: 15.
0: 15, i tu?
4: 16.
0: Bé, la Paula de 15 i la Paula de 16, no m'ha de diferenciar-vos. La Paula de 15 anys, és veritat, és una edat que és una mica que no saps què fer, no, exactament?
3: I si no tens tants amics, pues, al final et quedes a casa o, bueno, també passa temps amb la família, que això està bé.
0: És veritat.
3: Però si vols passar més temps amb gent de la teva edat, pues, està molt bé.
0: Molt bé, està complicat, no? I si no tens un grup d'aquestes característiques, a vegades és difícil quedar-te a casa per estar amb la família, està molt bé, però també hi ha estones buides que dius, doncs ara m'aniria amb uns companys, no?, de la meva edat. Per tant, el Mouta, per tu, t'està funcionant, no?
3: Sí.
0: Molt bé. I alguna excursió preferida, de moment?
3: Aquesta m'està agradant molt, la
0: molt
3: de la
0: bé.
3: Ràdio.
0: Fantàstic. Ens agrada també a nosaltres que t'agradi, Paula. Molt bé, la Paula de 15 anys. Ara la Paula de 16 anys. Paula, què t'ha semblat estar en aquest grup Mouta ara al mes de juliol? És el que et pensaves? T'has sorprès alguna cosa? Estàs millor al Mouta que a casa, potser avorrida?
4: No.
0: No? No m'ho crec. No m'ho crec, Paula, de 16 anys, que estàs millor aquí. Fas sortides, no? Parles amb els companys i companyes. O què, Paula? Sí o no? Sí. Sí o no, Paula?
4: A ratos.
0: Bé, a ratos, com tothom, això com tothom, això com tothom. Laia Quinzà, ens acompanyes perquè estàs fent un màster, les pràctiques d'un màster.
4: Sí.
0: Ho expliquem?
4: Sí, jo estic fent el màster general sanitari, que és el màster habilitant que ara a Espanya estic a fer per treballar a l'àmbit privat, uh-huh, en psicologia.
0: Sí.
4: Perquè des del 2014 es va dividir entre el PIR, que és com l'oposició, i si no fas l'oposició tens que, per entrar a la pública, tens que fer aquest màster per treballar a la privada. Uh-huh. I bueno, estic molt contenta d'estar al CESMIC Sant Boi perquè bueno, estic aprenent de professionals que al final a la pública tenen molta formació, molta experiència, i ja per la complexitat, o sigui, els casos que arriben a la pública no arribarien potser a la privada, alguns casos, tant per complexitat com per falta de recursos econòmics. Uh-huh. Llavors m'està permetent veure una visió molt bonica perquè estic podent aprendre de pues, el que he dit, de professionals amb molt de bagatge.
0: Uh-huh. Per tant, si estàs a les pràctiques, vols dir que ja tens una bona part finalitzada d'aquest màster?
4: Acabo a l'octubre, són 6 mesos de pràctica,
0: sí.
4: Són 500 hores, vull dir que són moltes hores,
0: sí,
4: i
0: sí.
4: Això et permet veure molta tipologia de casos, tot i que sigui el mateix diagnòstic, cada nen és únic,
0: sí.
4: No? És un per... I llavors això em permet fer com una masterclass, no?, de salut mental. Mm. O sigui que estic encantada, la veritat.
0: I et quedaràs tots els mesos aquí, a Sant Boi, amb la Fundació
4: sí,
0: Orienta?
4: Sí, a Sant Boi. Sí, aquí són les pràctiques, i a part he tingut la sort, no?, de poder formar del grup Mouta, perquè al final el grup Mouta, és el que estàvem dient, és, els permet sortir a ells, però a mi em permet veure com... És com l'escola de la vida, al final, perquè en l'àmbit clínic està bé, però al final la vida són més àmbits, no? I l'oci també forma part de lo que necessita la persona, i més amb l'adolescència.
0: I tant. I és el que deia la Paula de 15 anys, no? Que bé, està bé quedar-se a casa, bé, estàs amb la família, estones, però també tens ganes que en el temps de lleure, perquè venen d'estar molts mesos a l'escola, estudiant i treballant i estant amb els companys, però d'una altra manera, i clar, l'oci, el que dius, no?
4: Exacte, perquè a vegades aquesta necessitat, que és l'oci, no? No es cobreix perquè no s'entén que és bàsica, quan al final és el que et dona felicitat, i el donen motivació d'estar aquí, no? de tenir ganes de fer coses. I el MOUTA cobreix aquesta part, tal com ha dit el Pere abans, dona una sortida a una necessitat real de l'adolescència.
0: I tant. Paula, de 16 anys, què t'ha semblat la visita a la ràdio? T'ha agradat o no? Tu escoltes la ràdio de tant en tant, Paula, de 16 anys?
1: No.
0: No l'escoltes mai, però escoltes música o t'agrada la música o tampoc?
1: Cuando voy al coche sí, pero no la escucho tanto.
0: No, però escoltes música, notícies, la previsió del temps, ara que fa tanta calor, t'agrada saber la temperatura?
1: Música.
0: Música. Música com quina, Paula, de 16 anys?
1: No sé, de todo un poco.
0: Sí? Qualsevol cosa t'agrada?
1: Sí.
0: Hi ha algun grup o algun estil musical que t'agrada o alguna... cantant o algun cantant? Tu penses? Pensa tu i ens ho dius o ho tens ja al cap, Paula?
1: Sí, la tengo en la cabeza.
0: Sí? I ens la dius?
1: Hay una canción que sale con Aitana y Lola Índigo de Que me quedo, creo.
0: Aitana y Lola Índigo.
1: Sí.
0: Canten juntes en aquesta cançó.
1: Sí.
0: No sé si la tenim. Si no la tenim no passa res, no?
1: No.
0: No passaria res. És aquesta, Paula?
1: Sí.
0: Ah, doncs també la tenim a Ràdio Sant Boi, eh? Què et sembla? Sembla bé o no?
1: Sí.

0: Paula, de 15 anys, què t'ha semblat aquesta excursió a la ràdio? T'ha agradat?
1: Sí.
0: T'està agradant? Sí? Has descobert alguna cosa que potser no sabies i has dit, Déu-n'hi-do, això no m'havia pensat mai, que a Ràdio Sant Boi seria així, o que hi hauria això a la ràdio?
1: No.
0: És més o menys com tu et pensaves?
1: Sí.
0: Sí? Tu escoltes la ràdio de tant en tant, qualsevol ràdio?
1: Amb el meu avi.
0: Ah, amb el teu avi. Els avis són molt intel·ligents, eh? I conserven encara aparells de ràdio. Segur que té un, el teu avi, un aparell de ràdio, oi que sí? Doncs un dia que aneu, digue-li, avi, posa aquest número. Paula, ens ho recordes, aquest número?
1: 89.4.
0: Tu digue-li al teu avi, posa això a veure què sona. Digue-li, doncs aquí a Ràdio Sant Boi he anat jo. Tu fes això amb el teu avi, que li agradarà saber-ho. I què escolteu amb el teu avi? Notícies, retransmissions esportives, programes d'entreteniment?
1: A vegades ell escolta comèdia.
0: Sí.
1: Però quan jo estic al cotxe, escoltem música.
0: Ah, sí? Música com quina? Quin és el teu estil musical que més t'agrada a tu?
1: Bad Bunny i...
0: Bad Bunny no sé si el tenim. Ja riu a l'Albert. No sé si tenim Bad Bunny a la ràdio. És complicat, eh? Bad Bunny, a vegades ho he intentat i mai ha acabat de sonar Bad Bunny en aquest programa.

0: doncs també tenim Bad Bunny. Resulta que sí que el teníem a Ràdio Sant Boi. Jo pensava que no el teníem, però sembla que sí. Què et sembla? T'ha agradat escoltar a Ràdio Sant Boi, que és la vostra ràdio, eh? Ràdio Sant Boi és la vostra ràdio. T'ha agradat escoltar la teva emissora, Bad Bunny? Sí? Bé, no sé si sabeu alguna altra excursió que teniu properament, o això va sorpresa. Us ho van dient així a poc a poc.
1: Ho ens anticipen un dia abans.
0: Un dia abans. Sabeu què fareu aquesta setmana o encara no ho sabeu? O només sabíeu l'excursió a la ràdio?
1: Us anticiparan avui.
0: Avui us diran què fareu aquesta setmana, el dijous. Home, a mi m'agradaria, ja que ha vingut la Sònia Torregrossa, que ja ens va acompanyar l'altra vegada, que s'apropés a un micròfon, Sònia, i que també valoris, doncs això, l'experiència radiofònica, aquesta excursió, el vostre dia a dia al grup Mouta. Ens vas acompanyar l'any passat. Sònia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs som-hi, expliquem la teva visió com a terapeuta ocupacional dins el grup Mouta, quina és?
2: Bueno, pues com també ha explicat el meu company Pere, és una mica el trencar amb aquest aïllament que pot passar, no?, en aquesta temporada que s'acaba el curs escolar. Arriba l'estiu, un estiu que potser no està planificat, en què moltes coses, no?, acaben en el curs, i una mica, pues, això, no?, evitar aquest aïllament i buscar, no només en què puguin participar amb activitats del propi municipi de Sant Boi, sinó també la relació, no? Al final, encara que sigui un grup petitó, però es tracta de que també, doncs, mira, es coneixin i bueno, es relacionin entre ells. Això també és molt important.
0: És molt important perquè sembla que es talla de cop tot. Exacte. Aquesta vida social, aquesta vida d'estudiant, de cop es talla, però es talla de 0-100. I clar, això no és gens positiu, oi que no?
2: No, exacte. I una mica per incentivar conèixer altres coses, altres interessos, no? Interessos al millor que també o que compartim entre el grup d'iguals o que no coneixem i ho descobrim a través de relacionar-nos, no? També és molt interessant.
0: I per què vau pensar que estaria bé venir a la ràdio? Jo crec que jo us vaig fer aquesta pregunta amb el Pere i a tu mateixa l'any passat. Com va sorgir, doncs, la idea de dir, doncs, un dia podíem dedicar-lo a Ràdio Sant Boi?
2: Per una mica aquesta exploració, no? Que busquem una mica que coneixin les ofertes, no? Que també en el municipi, creiem que la ràdio, no?, és algo que molts cops està oblidada i també està molt interessant, no?, que ho puguin tenir en compte i que, no?, l'oportunitat de poder participar a un programa de ràdio no és algo que és algo insòlid, no? No passa sovint.
0: Que bé. Molt bé, doncs nosaltres ho agraïm moltíssim, que compteu amb nosaltres, amb l'emissora municipal de Sant Boi, per fer, doncs, aquesta passejada, aquesta visita, No sé si les Paules tenen alguna cosa més a dir d'aquesta visita, de les activitats que queden del Mouta. Voleu alguna cosa més a dir?
1: Que m'ho he passat molt bé.
0: Sí? Si algú ens escolta, Paula, imagina't, algú ens escolta i diu, doncs potser l'any que ve m'agradaria formar part del Mouta, què li diries?
1: Que s'animessi perquè és

0: Paula, de 16 anys, alguna cosa més a aportar?
1: No.
0: De la teva visita a la ràdio, t'ha agradat venir a la ràdio? Sí o no?
1: Sí.
0: Sí? Doncs acabem. Jo crec que, a banda de la gent jove que avui ens acompanya, o la Laia, o la Sònia, alguna cançó que voleu també, també us donaré l'opció a vosaltres, alguna cançó que us agrada, perquè vosaltres també escolteu la ràdio, no?
2: Sí, jo abans ho comentava amb ells, amb els joves,
0: sí?
2: Que dic, ja que sempre estem treballant amb joves, al final acabes escoltant coses que ells fan, sí, no, etcètera. Jo voldria proposar la cançó de Golden, de les K-pop.
0: Ah, mira, les guerreres.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs sí, sí, i abans parlàvem, abans que parlàvem, Chloe, de les guerreres, doncs crec que aquesta sí que la tenim, perquè l'hem posat força quan ve canalla, ens la demanen, és aquesta. És una manera d'apropar-se, clar, ens hem d'apropar moltes vegades, hem d'escoltar els que ells i elles escolten per estar més a prop, no? De...
2: Exacte, perquè si no et perds amb el vocabulari, no?
0: Sí, sí, sí, és així, és així.

0: Doncs pràcticament en aquesta recta final, jo no sé si la Sònia tens alguna cançó al cap. Us donarem l'opció també, vinga, alguna altra cançó que no siguin Les Guerreres.
1: Jo sortint del K-pop i això, tot i que ho he conegut gràcies també a ells, me'n vaig als Rollins.
0: Molt bé, Rollins, sempre Rollins, no? Bé, hi ha el debat, no? Rollins o Beatles, tu ets Rollins?
1: Jo soc més Rollins.
0: Jo seria més Beatles, però no passa res, no passa res. Per això està la música, per poder escollir.

0: Doncs mira, amb aquesta mateixa cançó, Satisfaction, esteu satisfets, tothom, d'haver vingut avui a la ràdio, sí o no?
1: Sí, jo tinc
2: moltíssim.
0: Sí, hem dit abans ja, no?, unes cançons. Ara marxarem amb aquesta que també t'agrada, Alejandro, eh? Satisfaction, sí. I abans us deia, quan us presentava la ràdio, totes les estances de la ràdio, els oficis que tenim a la ràdio i la manera de treballar que tenim a la ràdio, que una persona imprescindible és la figura del tècnic de so de Ràdio Sant Boi. En aquesta ocasió és l'Albert, que ho ha fet molt bé. Per tant, jo crec que es mereix un aplaudiment. Gràcies, Albert. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat novament. És aquest grup que es diu Mouta, que és del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Orienta. Moltíssimes gràcies per haver inclòs l'emissora municipal de Sant Boi, la nostra ràdio, en el vostre programa d'actes per aquest juliol. Gràcies i us esperem el proper any. Nosaltres us esperem, d'acord? Tornarà l'Alejandro, torna. Qui vulgui, doncs, està convidat i convidada. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Bon dia. Gràcies.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com els saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
3: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarrega les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Que jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava de donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
2: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
4: Va.
2: Què? Què fas? Què fas? Què fas?
4: Perdó.
2: Què fas?
4: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
2: Havíem quedat aquesta hora.
4: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava un taladro, bueno.
2: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Provaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
4: El temo.
2: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
4: Antenes és un receptor. No sé. Jo ho estava provant. Jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No.
2: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
4: Sí, sí, sí, sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
2: A veure.
4: Fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montse Carral, i vull trobar l'aigua. I ara sé tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial l'aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, perquè més endavant...
2: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
4: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
2: Veus?
4: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, has de baixar més o menys, però trobes aigua,
2: Clar.
4: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
2: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua. I això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
2: Com un riu molt petit, que va ràpid,
4: sí.
2: No?
4: Sí, exacte. Exacte. Sí. Doncs un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat per aquella porositat. I entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
2: O sigui, no és la idea d'un pou, tampoc.
4: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
2: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
4: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
2: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
4: és la del saurí.
2: Clar, és la més barata.
4: Sempre és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
2: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
4: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
2: Sobreviure ni que sigui, no?
4: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster en un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
2: Ah, molt bé.
4: D'acord? Si buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
2: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, es mogués, clar, deu tenir un truc molt ben elaborat també aquell senyor, no?
4: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
2: Però els geòlegs
4: els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
2: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
5: Hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
2: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que et deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula el saurís i Alemanya. Pot ser?
5: Sí, Jordi... Sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
2: Doncs fem una cosa. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
4: Doncs mira, molt interessant el d'Alemanya, ja ho veuràs.
2: Veurem.
4: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. Uh-huh. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
2: Clar, aquesta, les energies que tu deies, no?
4: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
2: Per
4: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
2: si hi ha una massa, no?
4: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
2: Una misèria, no?
4: És tan misèria, sí.
2: Testimonial, allò.
4: Sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir. Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
2: No.
4: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
2: però igualment,
4: contraliment.
2: Perdona, a simple vista, sí, i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria, no hi veuria res, simplement és a nivell molecular i no, en tot cas atòmic.
4: Sí, pràcticament. Sí, sí, sí, sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra,
2: sí,
4: que corre
2: filó,
4: tant,
2: sí.
4: Si aquest filó... No, no, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba. És igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
2: Aviam.
4: A dins de la roca? Atenció, eh? Dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
2: Caram, és quina dir... cara de velocitat dels àtoms d'aigua.
4: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
2: Mare
4: imagina't.
2: Déu, clar. Sí, sí.
4: Sí, sí, sí. Per posar-te un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
2: Aviam.
4: De quan va ploure a l'època romana.
2: Buah. Imagina.
4: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra. Eh?
2: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
4: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
2: Que és porosa seu. i que hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poca o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no?
4: Mira,
2: a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
4: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és que agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aquífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, que, és a dir, punxem uns claus a terra amb uns fils conductors i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
2: Està clar, tampoc perquè és molt imperceptible.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb els saurís i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
5: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. D'altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
2: Com una sessió de control al govern, d'aquestes
5: sí,
2: que es tiren els plats pel cap. Sí, sí. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi.
5: Sí.
2: Avorridor, però bueno, en fi.
5: Va,
2: digues.
5: I això, com es deia, acabes molt a Alemanya, i em sembla avui... Potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
2: Fons públics, això?
5: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
2: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que va, tira.
5: Bueno, no sé, no, ja en parlarem, no sé. Bueno, Un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels saurís i de la radioestèsia, ell va dir que donaria $10,000 a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
2: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
5: Sí, sí, sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
4: La Societat Parapsicològica?
5: Sí.
4: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
5: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir, però clar, bueno.
2: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, Albert, digues.
5: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un... Vull dir, no sé, gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen dels sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
2: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
5: sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta.
2: Doncs, bueno, 250.000 euros,
5: 250.000 euros dels anys 80, o sigui,
2: mira.
5: Té, munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
2: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules.
5: Sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
2: A veure, per on cap on ens porta tot això?
5: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
2: 500 saurís en un lloc...
5: 500... Sí.
2: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
5: Sí, sí,
2: molt
5: sí,
2: bé.
5: 500 saurís...
2: Quines dates era això?
5: 1987-1988. Va estar 2 anys fent l'estudi. O sigui, 2 anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
2: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya tornava a reunificar, estava passant
5: mentre
2: això
5: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils
2: i uns senyors allà anar cobrant
5: amb una mena d'alberg ple de saurís. que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels sauris dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
2: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs, aleatòria, no?
5: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
2: Home, s'ho van currar, sí. O sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
5: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes. I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
2: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
5: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
4: Bueno, mirava
5: ràpid la mostra. Sí, bueno, queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
2: Funciona.
5: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
2: Molt bé. O sigui, de 500...
5: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
2: Passa alguna
5: cosa. Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
2: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6?
5: Sí.
2: No? Sí. Ah, sí? A veure, anem al tema.
5: I encara arribes a més tristor, perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
2: Ah, ostres, però
5: això... Llavors, clar, la cosa no...
2: Supera l'error estadístic, això.
5: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè, sí,
2: i es va enfadar
5: fort. La frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
2: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
5: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa
2: O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
5: No, ell anava per la línia de gràcies sí, no? per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I en Ray li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això, després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
2: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
4: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori dels que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
2: Que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí també, sí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
4: I tant.
2: Digues,
4: a veure, doncs, què fan? Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
2: A veure, sorprèn-nos.
4: A part dels aquífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
2: Sí.
4: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
2: Això, sí. Tresors, Això és el que interessa.
4: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital... Poden detectar, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
2: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve al cap?
4: Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. N'estic segur.
2: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
4: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit de dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que t'orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
2: Sí, una mica, alguna vegada.
4: En diríem allò com el Feng Shui.
2: Sí, això, però es barreja tot una mica,
4: Sí. Passes de dir-te, que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això dorms malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
2: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
4: I que està respectat.
2: Sí,
4: és molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
2: Una veta d'aigua.
4: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau, impressionant,
2: Déu-n'hi-do.
4: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya, del Forja, a davant seu, va fer anar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forada aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
2: Això és quasi d'online,
4: Sí, tant. Saps què va fer? Més a més, va dir, i a més no us cobraré res.
2: Mira'l.
4: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
2: A veure, explica.
4: Que l'aigua no era potable.
2: Ah.
4: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
2: Bueno, però l'aigua la va detectar.
4: Sí, sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
2: A veure.
4: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
2: Ep!
4: Però ostres, potser i el mapa és públic, no? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona. Però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no. I estan tots mapejats.
2: I aquest hi estava?
4: I aquest hi estava.
2: Ah, amic. Per tant...
4: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de cine en aquell lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que et vingui un senyor...
2: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
4: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i digui, forades, 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
2: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
4: Calla, que em guanyaré la vida, així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobri, si no te la trobo no.
2: Bueno, clar, doncs això sembla un mica... no?
4: És un IES, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada... Perquè sé que a Catalunya hi ha aigua, ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
2: Sí, sí, sí.
4: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
2: Ah, Déu-n'hi-do, escolta, això...
4: Sí, sí, sí.
2: Escolta,
4: sí.
2: Albert, els alemanys no hi van
5: jo
2: tornar.
5: Jo crec que
2: no després, provar,
5: quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla... fratricida entre Betz i Enrich va acabar, sí, va eliminar el tema. Després d'allò apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, i també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era del 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
2: Bueno, sí, sí. En fi, no sé. Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió... històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix...
4: Exacte.
2: Que coneix els boscos, coneix els camps, coneix... no? I per sí, tant, sí. Doncs... bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
4: I la gent que l'ha... Si la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto.
2: Clar,
4: he explicat perquè no ho dubto. Sí, sí.
2: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
4: Exactament.
2: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorro. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
6: Home, jo, com analfabet complet en el tema... Ho trobo estrany, estrafolari, diguem-ho així.
2: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
6: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
2: Ja hi som.
6: Bueno...
5: No, s'ha de posar sobre la taula, això.
2: És que...
4: Sí.
2: Tota, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
6: Doncs jo avui portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Clipps Simms Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de... que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem a la Terra. No, no. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota
2: físicament,
6: la Terra...
2: Físicament, no?
6: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer... o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
2: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
6: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Simms no era un home qualsevol, no era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
2: Inventar coses?
6: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
2: A pensar.
6: Sí. Ell mentre anava allà...
2: Teoritzar.
6: Sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia... Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clipps Simms Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
4: Sí, una mica alguna, feines. No
6: tinc estil, no. D'aquest, sí.
5: Podria...
6: Així...
5: Sí, bueno. Només diré que inclou...
2: Un dia ens ho expliques,
5: inclou cucs això. I velletes. Un altre dia en parlem.
2: Fem una secció un dia.
6: Doncs en aquest senyor, bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... Bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
2: Clar, bueno. No, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro
6: sí.
2: Que, no?
6: Sí.
2: Ho afirma ja categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió aquest senyor?
6: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
2: No falla mai, sempre no, hi ha no. gent sempre disposada d'anar a l'aventura.
6: Sí.
4: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen. Tot,
2: doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
6: Clar, tu dius que hi ha un forat a... que allà hi ha un forat que et porta el títol a la Terra, i segurament...
2: Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que... No és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell sí. li feia gràcia que fos així, i sí. ja està, va dir, declaro que és així. Au, ja està, sí. perquè, no sé...
6: És la seva il·lusió.
2: La seva il·lusió?
6: Però la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè... Clar. Un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor. Perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
2: era
6: els...
2: Tintín, diguem.
6: Pues sí, sí, el Tintín americà, diguem, sí.
2: Sí.
6: sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest, que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
2: Oh,
6: i
2: vaja.
6: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, i van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, eh? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra terra.
2: Un predicador.
6: Sí, sí, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí.
4: I tant.
6: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia... Doncs clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
5: Sí, sí, sí, no té cap falla.
4: Té,
2: molt lògic, absolutament, sí. És inapel·lable.
6: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, és que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
5: Sí.
4: Clar.
6: I...
2: Tot quadra,
6: I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
4: Això m'interessa.
6: Deien que eren respiracions del planeta.
5: Ara
6: la Terra respirava...
5: M'ha desquadrat una mica, això,
6: Suposo que el terrat...
4: Si tu...
6: O sigui, el volcà expira...
4: Mira.
6: No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que era aquest senyor, bàsicament, tenia idees de bombero, i que, a veure, que això no era ciència ni era res. Era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us ho explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
2: no,
6: que el seu...
2: perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
6: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
2: Correcte, està claríssim. Digues.
6: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners. Perquè
2: ara aquell, sí, ara.
6: Aquell boig que tenen allà,
2: ja saber. Ja seria el Pol, sí.
6: Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès anomenat Jules Verne va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra. i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Bern va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre...
5: Home, doncs, i amb una meravellosa adaptació de Jan...
6: ...de la ciència-ficció, podem dir, moderna.
2: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat, per tant. Mira, si va servir per això, allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
6: Win-win.
2: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
4: Gràcies.
2: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció

0: Ciutadana Mòbils de la Generalitat.
1: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogó. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
0: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
1: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
0: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
3: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
1: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets d'una banda.
0: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
0: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí, Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
1: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
0: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. continuat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
4: Notícies en xarxa.
0: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
1: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
1: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
0: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
0: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat.
0: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de pues, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? A les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després pues, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
0: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
1: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
1: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
0: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
0: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
0: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
0: En punt un quart de 3, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
1: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
0: I 4 persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
1: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
1: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
0: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
1: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
17: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
18: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament els tenia, fèiem la jove, i el teníem assimilat, això. I després van dir, si féssim, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
17: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
19: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
20: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024, i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026, i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en contracte.
19: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio n'informa Tere Ortega.
21: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
22: Pensant en tots, també en els cavalls,
2: Doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
1: El camí barreja joventut i veterania.
3: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, per descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
22: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
1: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
0: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de l'OT FM, Natàlia Moreno.
23: Les preses torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves i adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
24: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder millorar una cosa molt important que és la nostra cultura.
23: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
25: A menudo me recuerdas a alguien.
0: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
25: No, sin miedo.
1: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
0: Arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
26: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
27: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Bueno. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
26: Rodri ja és realitat. El que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del Club Blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del Club Matalassé, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
28: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
26: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'Esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar al triomf. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
29: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, doncs sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
26: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
0: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta, l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
2: Gràcies a Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
2: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
6: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
2: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
4: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
2: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica a tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
7: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
2: Gràcies, Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
8: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
2: Canal Reus, Alba Corxeró.
9: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
10: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que cometessin la seva funció.
9: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i especialment Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
3: Notícies en xarxa.
2: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
8: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
11: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
8: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
2: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha emmarcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
12: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
13: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
12: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
8: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
14: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
15: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de doncs, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? A les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després doncs, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
14: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
15: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
14: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
8: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
8: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
8: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros. L'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
16: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà Badalona.
2: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
17: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
18: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, I ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
17: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la desvianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
19: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
20: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
19: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el nou tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. Juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
2: I a Torreferrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
21: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
22: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
21: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: I ara sí, moment per la cultura. El Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens ho explica la Maria Semblàs.
0: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
1: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
0: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
2: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
5: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
23: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
5: El camí barreja joventut i veterania.
24: I no havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, per descansar, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
25: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
5: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
0: Ara sí, arriben els esports. Porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és a hores d'ara a les oficines del Club Blaugranat per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat, l'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat. Ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final, sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt.

0: de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
1: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi Degà del futbol espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
2: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà, escoltem el protagonista.
3: I'm gonna give it everything I have and,
4: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Hola.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. El 25 de gener de 1882 va néixer a Londres Adeline Virginia Stephen, filla del biògraf Leslie Stephen i la filàntropa Julia Stephen. La petita no va estudiar mai a l'escola, a diferència dels seus germans nois, i es va formar a casa, però el seu pare la va introduir al món de la literatura i va fer els seus primers passos com a periodista literària. I sort en tenim que es va interessar per la literatura, perquè altrament el món s'hauria perdut una de les figures més importants de la literatura del segle XX i de tota la història de la literatura. L'any 1912, amb 30 anys, es va casar amb Leonard Woolf i a partir de llavors va adoptar el seu cognom. Per si no ho havíeu endevinat, estem parlant de Virginia Woolf, una autora temuda per la complexitat de la seva obra, però també molt i molt admirada i pionera en molts aspectes. El pròxim 25 de gener farà 144 anys del seu naixement. I tot i no ser una xifra especialment significativa, doncs no és cap impediment per celebrar-la a ella i a la seva bibliografia singular. Però no ho farem sols, pobres de nosaltres, perquè nosaltres fa poc que hem descobert a Virginia Woolf i, per sort, tenim amb nosaltres a dues de les màximes autoritats en Woolf del país. Per una banda, tenim a l'Iris Llop, doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i Crítica Literària. Hola, Iris.
2: Hola.
0: I també tenim amb nosaltres a Dolors Udina, traductora de Woolf entre moltíssims, moltíssims altres autors i professora de traducció. Hola, Dolors.
3: Hola.
1: Bé, Laia, avui és d'aquests dies que aprenem moltíssimes coses.
0: Jo estic nerviosa avui.
1: Jo també, perquè aquí tenim dues autoritats molt serioses i bé.

0: Virginia Woolf és una autora que m'ha après a admirar amb el temps, com a molta gent ens feia por al principi, però evidentment la llegeixes i dius que hi ha alguna cosa seriosa, però clar, poder parlar amb l'Iris i amb la Dolors sobre aquesta autora que m'ha après a admirar, com deia, doncs és un privilegi. Però abans de parlar de l'autora pròpiament, doncs quan estàvem preparant aquest programa ens vam assabentar d'una cosa que no sabíem, que és que existeix una associació d'amants de Virginia Woolf. I clar, naturalment, les nostres convidades no només en formen part, sinó que en són fundadores, naturalment. Llavors m'agradaria que ens expliquessin una mica de què va aquesta associació, com va sortir i com funciona.
1: Bé, moltes gràcies, primer lloc, per convidar-nos. És un plaer poder compartir una estona parlant sobre Virginia Woolf. Doncs el tema de l'associació va néixer una mica d'una inquietud, no? Jo pensava que en un país on tenim una associació de lectors de Marcel Proust, on hi ha gent que es reuneix per parlar i celebrar l'Ulisses de Joyce i fan, no, rutes per Barcelona el 16 de juny, com és que no hi ha una associació wolfiana? Com és que si tenim bastants traductors de Virginia Woolf, tenim gent que la llegeix, editorials diverses que la publiquen, com és que no ha sorgit una iniciativa semblant? I l'excusa va ser que tenia al cap que estaria molt bé celebrar que el que venia següent, no, era el centenari de tant d'una banda dels assajos, no, del Common Reader, com de l'altra banda de la senyora Dalloway. I és per això que vaig escriure a la Dolors, a la Marta Pera, també la Tina Vallès s'hi va interessar, i els vaig dir, ostres, estaria bé que poguéssim fer alguna cosa al voltant, no, d'aquest centenari, no, intentar fer alguna activitat, potser una lectura en veu alta. I de seguida, doncs, tant la Dolors com la resta van dir que sí, que estaven encantades de fer-ne alguna cosa, i ens vam anar reunint a poc a poc, fins i tot ens vam embarrancar a fer que l'associació fos oficial, i que per tant vam començar a fer els tràmits, doncs, per tenir una entitat com a associació, i que si havíem de, doncs, demanar permisos, havíem de fer alguna cosa, doncs tenir aquesta dimensió legal. Però sobretot el que ens motivava era aquesta il·lusió de trobar-nos i parlar sobre Virginia Woolf. Per fer això no ens calia, no?
0: Una associació.
1: Però com que hi havia potser l'ambició de que això fos una cosa que acollís a més gent, doncs vam decidir fer tot aquest periple, i això va culminar en una presentació de l'associació, que la vam fer a la llibreria Finestres. Després vam fer un altre acte de trobada uns mesos més tard, i finalment doncs vam fer aquesta lectura en veu alta de la senyora Dalloway al pati de les dones del CCCB.
2: És que és la definició de, si ho fas, ho fas bé.
0: No,
2: si ens hi posem.
3: Val a dir que des de que som oficials no
1: hem fet res,
3: no? Perquè ens va costar molt tenir els papers, però bueno, la vida ja és així, ja és part de la gràcia que resulta que ets oficial. Sí. Jo trobo que el que passa que hi ha molta gent que, la gent que li agrada Virginia Woolf, estem una mica enganxats a Virginia Woolf, no? Llavors, li agrada molt parlar de Virginia Woolf i era una manera de dir, bueno, com podem trobar-nos uns quants que el que més ens agrada és parlar de Virginia Woolf. I així, la idea de l'associació és aquesta. Hem de trobar la manera d'estar en un lloc i que vagi arribant gent i que vagin passant coses, no? De moment encara estem, bueno, estem a les beceroles de l'associació.
1: I que sigui això, un punt de trobada, sí. I també donar cobertura, perquè l'altra cosa que també a mi em va fer, no, encendre aquesta llometa va ser que clar, arran del fet que havien caducat els drets d'algunes de les obres, doncs havien aparegut moltíssimes obres, s'estaven fent molts clubs de lectura, conferències, no? A les traductores, doncs, les cridaven per parlar dels llibres, i per tant l'associació també tenia potser una funció de fer de marc i d'espai de difusió de moltes d'aquestes activitats, no? I això és una mica també el que hem intentat anar fent, no? De tant en tant, quan veiem que s'ajunten unes quantes activitats, doncs fem una newsletter i avisem de que es farà tot això.
0: Bueno, per mi sona molt bé tot això. Si hi ha gent que ens escolta, que està interessat, escolta, doncs, que les contacti i que s'apunti.
3: Abans de Wolf, gmail.com.
1: Sí, sí, tenim un compte d'Instagram també, si ens escriuen per allà, i simplement que ens donin l'adreça i els enviarem la informació.
3: Es diem amants perquè així són homes i dones i de tot.
1: És tot neutre, no són amics i amigues, són amants.
0: Si no has de posar tota la corrua de paraules.
1: Sí.
0: Escolta, voldrem saber, evidentment, moltes coses de l'obra de l'autora, que al final és el que ens interessa, però també la volem conèixer una mica amb ella, i a costanim, segur que ho sabeu, la seva vida de principi a fi, o com a mínim ho sabeu més que nosaltres. Llavors, comencem pel principi de tot. Qui va ser Virginia Woolf?
3: Digues.
1: Va ser una escriptora, ho dic en el sentit més complet del terme, perquè va escriure moltes coses al llarg de la seva vida. La coneixem sobretot com a novel·lista, però també darrerament doncs, hem vist que s'han publicat els contes, no?, traduïts per la Marta. Per tant, tenim contes, tenim novel·les, tenim crítica literària, obres de teatre,
3: diaris,
1: cartes. Vull dir que per mi escriptora ho defineix molt bé, perquè va escriure molt.
3: I va començar molt jove. Que realment des de petita feia un diari a casa seva. Uh-huh. Vull dir que, com que no podia anar a escola ni res, a casa es dedicava. El seu pare era un senyor molt, molt intel·lectual i molt escriptor, també, que tenia una biblioteca brutal. Llavors no les deixaven ni ella ni la seva germana anar a la universitat ni a l'escola perquè consideraven que no calia que les dones estudiessin, però sí que els hi tenia la porta de la biblioteca uh-huh. oberta, no? I llavors ella va llegir molt, molt desordenadament, que jo crec que això es nota molt a la seva uh-huh. obra posterior, no? Que no és una persona intel·lectual sí que és, no és una persona acadèmica que ha llegit el que s'havia de llegir, uh-huh. sinó que ha llegit
1: el que era d'arribant, sí. I de fet, això, aquesta inquietud intel·lectual, ella la va anar suplint de diferents maneres, no? És a dir, va insistir molt, per exemple, perquè li posessin una tutora que li ensenyés grec, no?, grec clàssic, va voler aprendre també l'alemany, és a dir, que tenia interessos molt diversos, i això es veu molt bé als diaris, no?, en els quals en una mateixa entrada et pot dir, doncs aquest matí he estat escrivint un article, no?, per tal revista, i d'aquí una estona em posaré a llegir una mica d'Homer, o una mica de Shakespeare, o una mica de...
3: És bestial els diaris, sí. Quasi ve t'emborratxa quan vas veient tot el que està llegint i dius, però què fa aquesta? El que sembla és que el germà, tenia un germà que es va morir bastant jove, que sí que anava a l'escola i a la universitat, i discutien molt, o sigui, ell li explicava tot el que li ensenyaven a classe, i discutien, o sigui, tenien grans discussions sobre Homer, sobre el que sigui, no?
1: Carai,
0: això. Devia ser distreta aquesta família,
3: eh? Sí, segurament.
1: Sí. Però és una família que va tenir moltes desgràcies, no? Perquè ella perd la mare molt jove, no? Després mor la germanastra gran, que li havia fet una mica de mare, perquè el matrimoni dels pares de Woolf portaven fills d'un altre matrimoni anterior, eren vidus, no? Llavors era una família bastant, bastant gran, però germans, diguem-ne, de sang tenia tres, i aquesta germana gran que havia fet de mare quan la mare falta, doncs també mor al cap de poc, després al cap d'uns pocs anys també mor el pare, amb el qual queden els quatre germans, i aquest és el moment en què es fa aquest canvi de barri, no?, en què ells vivien en un barri bastant senyorial de Londres, no?, un espai molt tradicional, i els germans decideixen que aniran a viure al barri de Bloomsbury, que era un barri en aquell moment doncs, molt més bohemi, no?, amb molts artistes, i entre això i que comencen a convidar a casa els amics de la universitat, doncs aquí neix el que coneixem com a grup de Bloomsbury, no?, en aquestes tertúlies que feien a casa seva.
0: I això també m'encurioseix. Jo crec que avui és una figura reconeguda i uh-huh. encara que no s'hagi llegit, la gent la cita igual, d'aquest tipus de figures, uh-huh. però en la seva època se la reconeixia així o ha sigut una cosa ja dels anys?
3: No gaire, era una dona, dona en una època que, perquè per exemple a la universitat no podien anar fins l'any 48, no hi van poder, les dones no podien tenir, que és molt fort, 48 és fa 4 dies.
1: Sí, sí, sí.
3: O sigui que no, era una dona i per tant se la miraven una mica per sobre l'espatlla, no? Uh-huh. Els homes en general. El que passa és que després, quan es va morir, va estar 30 anys bastant oblidada. O sigui, la van oblidar perquè era una dona, especialment, sobretot, no? I aleshores, després, sí, al cap de 30 anys, quan va començar a haver-hi sobretot van començar a estudiar estudis femenins i coses d'aquestes, i ella es va morir el 40, doncs el 70, 80, no?, que comença a haver-hi el feminisme, comença a buscar antecedents i, i germanes grans i coses així, no? Llavors sí que es va començar a entendre la seva vida, a més es va publicar els diaris, el seu marit va agafar... Ella tenia 6 volums de diaris, o sigui, unes 3.000 pàgines, i el marit va fer una selecció del diari de l'escriptora, no? El que anava d'escriure i de... I aleshores aquest llibre va ser una mica la primera cosa que va sortir d'ella, d'ella com a persona, no? Perquè després els llibres... Bueno, el que és veritat és que venia molts llibres, molts. Quan veus els llibres que venia, per exemple, la senyora Dalloway, de cop diu, aquesta setmana se n'han venut 8.000. O sigui...
4: Uau.
3: Era una altra època.
0: Sí.
2: Era una altra època també de la gent que llegia, no?
1: I de fet això, en el temps que ella comença a fer-se un nom, així el que deies més a la recepció més contemporània, no? Primer ella es dona a conèixer sobretot com a periodista, podríem dir, com a crítica literària, comença molt joveneta, justament a partir de les discussions aquestes amb el seu germà, no? Que li havia donat un llibre d'assajos de Montaigne, llavors un dels primers textos que ella publica sobre Montaigne i després sí que ja comença a publicar novel·les i és a partir sobretot de la senyora Dalloway, no? que ella comença a consolidar-se com a escriptora i després, per exemple, l'Orlando també ven moltíssim
3: i cap al far
1: ven molt. Ja a partir dels anys 30 potser va una mica de baixada, no? Però aquesta dècada, no? Dels anys 20 és una dècada en la que ella va creixent i que realment es dona a conèixer.
3: Clar, és que era una veu absolutament nova. Si algú ha canviat... Bueno, també hi ha Proust i Joyce, també, no els farem de menys, però que si algú ha canviat la manera, la literatura al segle XX, la meitat del segle XX ha sigut la Virginia Woolf, no? Perquè és diferent, no ha passat de totes les normes que hi havia fins llavors, no?
1: Sí.
0: Però a diferència d'aquests autors que citaves, és això, és la història que hem sentit 50 vegades, eh? Una autora que a dia d'avui es reconeix moltíssim, però que durant gran part del segle XX ha estat desapareguda i que ningú la llegia ni la coneixia. No. O sigui, encara hem de ser afortunats de l'època que ens ha tocat viure.
2: Jo no, m'ha semblat molt curiós això de que venia molt. O sigui, jo tenia aquesta idea d'autora oblidada i recuperada més tard, però, ostres, en el seu moment era molt llegida.
3: Era molt important.
2: Sí, molt llegida.
1: No venia tant com la Vita.
2: en parlarem d'això.
0: Competència aquí.
2: Volia tornar un moment al grup aquest de Bloomsbury que has comentat. O sigui, aquest grup es forma, tu dius, quan ells es muden al barri de Bloomsbury, entenc que, si dius que són els companys de la universitat, dels seus germans, i que era com un punt de trobada, i què s'hi discutia en aquest grup de Bloomsbury?
1: Jo crec que de tot.
3: Segurament de tot, sí.
1: De tot, sí.
3: Bueno, era un grup bastant heterogeni, bastant barrejat, vull dir que hi havia bastants homosexuals, dones poques, però vull dir que érem molt, molt...
1: Molt divers, i molt progressista, podríem dir, no? Perquè...
2: Sí, no només literari, no?
1: Exacte, sí. Hi havia pintors... Clar, hem de pensar això, que hi havia els dos germans que havien anat a la universitat i que, per tant, conviden els seus amics de la carrera a casa, no?, a fer tertúlia, però, clar, la germana de Virginia Woolf, la Vanessa Bell, era pintora, es movia, no?, en aquest cercle de pintors postimpressionistes, sobretot. Hi havia en Roger Fry, que era un gran crític d'art, hi havia Lytton Strachey...
3: Economistes
1: com en Maynard Keynes, Bertrand Russell, com a filòsof, vull dir que hi havia figures que formaven part del nucli dur i després hi havia satèl·lits, no?
0: Sempre, això ha passat tota la història, sempre hi ha un nucli dur.
3: De fet, jo crec que era un grup d'amics,
1: majorment. Sí.
3: El que passa que era un grup d'amics amb unes inquietuds intel·lectuals molt altes. I
2: 15 amics.
3: Devia ser fantàstic, no?, anar allà i discutir així.
1: Sí. Però clar, a més això era un lloc d'estímul intel·lectual, no? Llavors això és el primer lloc, o un dels primers llocs on tant la Virginia com la Vanessa, no?, se senten escoltades, poden participar, no? I se'ls obre un món, perquè evidentment doncs, l'abast de la seva aportació intel·lectual, si no haguessin tingut aquesta primera plataforma, doncs potser no hauria arribat al que va ser després, no? I després molta col·laboració entre ells, perquè, per exemple, la Vanessa feia les cobertes dels llibres de la Virgínia, les exposicions que s'havien fet, no?, i que s'havien organitzat per membres d'aquest grup de Bloomsbury, després són inspiració per una reflexió que fa Virginia Woolf en un assaig.
3: Sí, clar, per exemple, el Roger Fry, que els va portar una exposició que va... La Virginia Woolf va veure la foto al quadre de les pomes de Cézanne.
1: Cézanne, sí.
3: I... clar, allò, aquell quadre li va dir, ostres, jo voldria fer literatura com això, o sigui, posar tres pomes i que sigui literatura, no? Llavors, era que això d'anar-se despertant interessos entre l'un i l'altre, no? Que és una meravella, o sigui,
4: és
0: molt fructífer.
4: És allò que és, són aquells moments que us voldria veure per un foradet,
1: sí, tant,
4: això.
1: I
3: per altra banda, elles havien patit bastant, tant la germana com ella, abans que el pare es morís, quan el pare es va quedar sol i elles dues estaven a la casa com fent de mestresses de casa, les tenia martiritzades absolutament. Cada nit havia d'anar allà, sobretot la germana, a fer comptes de quan havia gastat durant el dia, si faltava la més mínim, la més mínima quantitat. Bueno, vull dir que havien patit bastant i va ser allò de morir-se el pare i dir, buah.
4: Ja, comença una altra vida, no?
1: Sí, sí, sí.
4: Un altre tema recurrent quan es parla de la vida de Virginia Woolf és la seva sexualitat, i ara aquí també traurem el tema que hem deixat penjat. Com dèiem a la introducció, ella es va casar amb en Leonard Woolf, no? I d'aquesta unió no només es va quedar el cognom, sinó que també en va sortir una editorial, Hogarth Press, que era on van publicar les seves pròpies obres i també la de molts altres autors. I també es diu, per això, que ella mantenia una relació amb la també escriptora Vita Sackville West. Què hi ha de cert en tot això, en aquesta mena de triangle, rivalitat entre elles, aquest amor-odi?
1: Clar, ara tenim una porta d'entrada molt, molt bona, no?, per entendre una mica la relació entre la Vita i la Virginia, que són les cartes que s'han publicat a l'Ela Geminada. En els diaris també apareixen, no?, en alguns moments, reflexions sobre això, però crec que el que tenim aquí és algú que probablement avui ho definiríem sense massa problemàtica com una persona que és o bisexual o que, no sé, que té aquesta possibilitat de relacionar-se, no?, amb persones dels dos sexes, però a més, des d'una perspectiva que tu veus que totes les relacions que ella construeix en gran part són relacions d'afinitat intel·lectual i que pot enamorar-se de la ment d'una persona, no? I això jo crec que
3: el sexe no era una part important de la seva vida, tot i que s'enamorava, sobretot de la Vita, es va enamorar bojament, però es va enamorar de la persona, no? No tant de...
4: Sí, com un amor molt intel·lectual, sí. No?
3: I de fet va tenir moltes dones amigues, des de molt petita hi ha alguna... Hi ha la Toline West, sí. No, si em sembla, que és una senyora bastant gran. Ella s'enamorava molt de les dones, també. No tenia gaire problema d'enamorar-se de dones, tampoc. Tampoc és que fos una desenfrenada sexual, ni molt menys, no? Llavors, clar, és una... Jo crec que és més enamorament intel·lectual i que, bueno, sí...
0: Bueno, això potser no ho posava als diaris.
1: Clar.
0: Certes coses potser no les explicaven.
4: Jo ho sento com una manera d'entendre les relacions més enllà, no?
1: Molt fluïdes. És a dir, abans parlàvem de Bloomsbury, jo crec que el que veiem en la manera de parlar de les relacions, no?, que no només té ella, no?, sinó la majoria dels membres de Bloomsbury, és aquesta idea de la fluïdesa, és a dir, de per què ho he de...
4: Etiquetar
1: o encasellar en... Evidentment, sí, es va casar, tenia un certificat de matrimoni amb en Leonard, però realment jo crec que cap d'aquestes figures tenia una concepció tradicional de les relacions personals, no? Jo crec que hi ha aquest amor molt profund d'ella amb el Leonard, que això es veu al llarg de tota la vida i es veu també en com en parla d'ell en els diaris i en com en parla d'ell en diferents textos i en les cartes, però també evidentment amb la Vita. El que passa és que amb la Vita jo crec que va ser una cosa més de fogonada, no? D'un moment, uns anys molt intensos. També la Vita tenia una pila de mans, llavors en un determinat moment sembla que es va, no sé si avorrir, però si més no va tenir un altre enamorament amb algú altre i va marxar a Pèrsia i llavors, clar, també...
3: Sí, era molt més esbojarrada que ella, la Vita,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, sí.
3: La Virginia, de fet amb el del marit, per exemple, jo crec que va tenir molta sort de trobar algú com el Leonard Woolf que es va cuidar d'ella, que va veure clarament, perquè ell també era escriptor, no?, però va veure clarament que el valor el tenia ella i que va dedicar la seva vida a cuidar-la. Potser, clar, hi ha vegades que l'han criticat perquè, clar, no li deixava fer gaires coses, però és que tenia bastantes crisis nervioses, no? I llavors, bueno, No sé, jo crec que és afortunat. El matrimoni és una bona idea per la Wolf, perquè a més després podia fer la seva vida amb bastanta tranquil·litat.
1: Amb bastanta llibertat, sí.
0: Semblava una bona solució. Va, perquè ningú parlés, però bé, ens creiem que som moderns a dia d'avui, però bé, veiem que aquí hem tafanejat una mica sobre la vida de Virginia Woolf, però també hem d'entendre com escrivia, perquè sempre es diu d'ella que és una autora molt exigent, i m'agradaria que m'expliquéssiu què significa això, per què és que se la considera així.
1: A veure, com ho expliquem? A veure, és una autora exigent en el sentit que posa el focus en coses diferents de les que potser estem acostumats a trobar en... I ara parlo de les novel·les, no? Però podríem parlar també dels contes, no? O d'altres tipus d'escriptura. Però jo crec que per Virginia l'escriptura és una forma d'investigar la vida. I això, vull dir, pots fer-ho des de la ciència, no? Amb experiments, o pots fer-ho des de l'escriptura i el pensament a través del llenguatge, no? Mm-hmm. I ella sobretot és una enamorada de la vida, és algú que té molt d'interès per entendre el que passa al seu voltant i que té una certa, fins i tot jo diria, obsessió per ser capaç d'explicar la percepció humana. I una de les maneres que ella té d'explicar aquesta percepció humana del món, i a més en un moment en què tot estava canviant molt ràpid, no? Les ciutats, no? Com Londres, transformant-se, la rapidesa de les coses que passaven al seu voltant, els canvis històrics que va viure, no? Pensem que ella neix en una societat encara estrictament victoriana, no? I que veu el canvi, no? De la Primera Guerra Mundial, de l'època d'entreguerres. Per tant, el seu món estava canviant i a la vegada ella tenia molt d'interès per explicar això a través de la literatura. Per tant, no podia seguir escrivint com havien escrit els autors que l'havien precedit. Havia de buscar eines diferents, maneres diferents. Per tant, el punt de vista ha de canviar, el llenguatge que fa servir ha de canviar. És una mena de literatura que et demana que hi estiguis atent, que no et despistis, que trobis un ritme de lectura diferent.
3: Sí, sobretot més que no et despistis, perquè realment hi ha vegades que no l'entén, no entens què t'està explicant.
0: Pensava que només em passava a mi.
3: No, però és que precisament jo crec que la gran diferència entre Virginia Woolf o qualsevol, quasi bé qualsevol altre autor, és que has de deixar que et vagi impregnant, o sigui, que has d'anar-li seguint el ritme, i és en el ritme i en la... I en aquesta mena de caos que ella va creant, perquè és clar que, per exemple, si parlem de la senyora de Lowy, no? Ella parla, es fica dintre del cap dels personatges, tres o quatre personatges, posem, per exemple, no? I els pensaments que va tenint el personatge, no hi ha cap història, no hi ha cap història que segueixi, no passa res. Dius, què passa a la senyora de Lowy? Pràcticament no passa res, però a dintre del cap de cada personatge passa moltíssima cosa, no? Llavors és... Clar, és... Jo crec que ell el que vol és demostrar la vida, bueno, com ha dit l'Iris, no? Que demostrar com és la vida a dintre del cap de cada persona que es va trobant.
0: Això és el que diuen el flux de pensament, el flux de consciència, no?
3: Sí, exacte.
1: Clar, hi ha una cosa que ella explica molt bé en un dels seus assajos, que diu, clar, la vida no és, no, una llum de calesses, no? Amb tots els llums posats a la mateixa distància, no? Sinó que en realitat és com una mena de halo que ens està envoltant, no? I que per tant nosaltres el percebem amb cada àtom que ens cau a sobre, no? I clar, aquesta imatge, a mi em sembla una imatge preciosa, però a més a més explica molt bé que la nostra percepció de la realitat no és endreçada. La nostra percepció de la realitat és caòtica. Després podem intentar endreçar-la, però la primera percepció és bastant caòtica.
3: I ella es queixava dels escriptors d'abans d'ella, perquè deia, t'expliquen d'una persona, t'expliquen com, qui eren els pares, de què treballaven, si tenien una casa maca o no, o de lloguer o comprada. O sigui, t'explicaven tot l'entorn, i després deies, i la persona que no, o sigui, només té entorn, no té vida real pròpia, no? I el seu interès era precisament treure a la superfície la vida real, no? La vida real de la que passa dintre de cadascun de nosaltres. Per això és difícil, clar, és difícil perquè...
0: Clar, si ja és una autora complexa, i bueno, tant narrativament com el llenguatge que fa servir, com és traduir-la, Dolors? Perquè això ha de ser...
3: Oh, és meravellós.
0: Home, per tu deu ser un festival, perquè clar, posa a prova a cada línia.
3: Sí, no, és complicat perquè costa una mica d'entendre-la, ja hem quedat amb això, no? Que no saps ben bé què t'està explicant, però quan ho veus realment et transmet. Em sembla que és la base de l'amor per la Virginia Woolf que ens agafa els que arriba un moment que l'entenem. És això que et sembla que no entens res i de cop se t'il·lumina la vida i llavors dius, ostres, clar, està dient això, que fort, està dient això, no? I realment et sents molt... Et sents molt intel·ligent, entenent-la, no?
0: Sí,
3: clar,
0: sí.
3: Això està bé.
0: Sí, quan l'enganxes a algú...
3: No, val a dir que estem parlant de les novel·les, que els assaigs no són difícils. No són, o sigui, els assaigs segueix... Els pot seguir, no és allò... No se'n va... Bueno, sí que se'n va cap on vol, però ho segueixes bé.
0: Una cambra pròpia una mica se'n va, també, però...
3: Se'n va, però...
2: Però torna.
0: Acaba tornant.
3: Saps què passa? Que, bueno, quasi bé tots els llibres de la vida s'haurien de llegir més d'una vegada. I els de la Virginia Woolf, potser dos o tres.
0: Seguits.
3: No, però és veritat, perquè la cambra pròpia, si l'has llegit tres o quatre vegades, clar, al final veus, sí que se'n va perquè vol explicar la cosa d'una manera com li dona la gana, no? però t'està explicant, t'està donant tres o quatre o cinc idees d'aquelles de...
0: Clar, si tenia la competència, em sap greu no citar un llibre teu que també hem llegit, però per exemple jo vaig llegir Orlando i la traducció de Marta Pera em va semblar una cosa... Bueno, jo no en sé de traducció, però sé el català que m'hi trobo i pensava... com devia ser allò en versió original i patia. La Marta deu haver patit més d'un col·lapse traduint això, perquè és una cosa espectacular.
3: Sí, no sé. Sí, no, ho passes... O sigui, una cosa difícil, al final, clar, et dona
2: més satisfacció, no?
0: Quan l'acabes, per això.
2: Té algun de repte, suposo.
3: No,
2: també,
3: quan hi ets, també, no creguis, eh? És un gaudi bastant gran traduir Virginia Woolf. És com l'és llegir-la si t'agrada, no?
0: És una cosa de curiositat, perquè ara, per sort, tenim bona part de la seva obra en català, no sé si tota, però, clar, nosaltres tenim aquí també una pila de llibres i està... molt repartit, és com la loteria. Està cada llibre en una editorial diferent, també traduït per persones diferents. Això sabeu per què és?
3: Una mica perquè s'han acabat els drets.
0: Així cadascú és una mica canvi qui pugui, això.
3: Sí, cadascú fa el que vol, sí, clar. No, és això que... És una autora, home, és molt llaminer tenir un Virginia Woolf al catàleg, sí. No? I, bueno...
2: Però a més és com, sent una autora tan complicada de traduir, tens la sensació que de vegades hi ha aquests tàndems, no? Ostres, aquesta persona l'he trobat molt la veu i tal, i realment està, com deia en Cesi, super repartit.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que és una immensa sort la que tenim els lectors catalans, que justament, primera, que tinguem diversos traductors de la Woolf, i que per tant la puguem sentir amb diferents veus, i després que se n'ha traduït moltíssima cosa.
3: Però ara, o sigui...
1: Sí, en els últims 5 anys.
3: El que és curiós és que no s'hagués traduït mai, abans, bueno, mai.
2: La senyora Dalloway sí que ja feia anys
3: que
2: estava.
3: La senyora Dalloway l'any 30, que va ser molt, molt aviat, sí. I després, bueno, també els anys i els...
1: Sí, hi havia traduccions fetes dels anys 70 i 80. Això, la primera és la del César Argús Jordana, que publica, no?, el cap, bueno, contemporani,
3: quatre anys,
1: no?
3: 4 anys després, que això és... És increïble l'ensurt que devia tenir el pobre Jordana de cop veure aquella manera d'escriure.
0: Què m'han donat a traduir aquí?
1: Sí. Però vaja, sí, que era una autora que va arribar també aquí a Catalunya i que se'n pren nota, per exemple, en la crítica del moment, no?
3: Sí, és quan t'adones la guerra, com va escapçar l'evolució de la literària catalana, no? Sí, perquè als anys 30 això, la van descobrir de seguida, la van traduir de seguida. En fi,
0: sí, em sorprèn, perquè he vist diversos autors que m'ha sorprès veure que existia una traducció, evidentment introbable, dels anys 30 i tal, d'aquelles èpoques, però clar, després hi ha un buit de molts anys que ens faltava de tot.
2: Doncs bé, hem parlat molt de la vida de Virginia Woolf, hem donat unes pinzellades d'algunes obres, però jo de vosaltres no marxaria, perquè després, amb les nostres convidades, començarem a donar pistes per com abordar una obra tan exigent i parlarem doncs, més de llibres concrets de la Virginia Woolf. Però abans farem una petita aturada per veure què ha captat avui el nostre radar. Llibres i punt. El radar. Sergi, avui al radar em sembla que anem amb Woolf a tope avui, no? Vull dir...
0: Avui sí, he decidit que farem servir el radar també per parlar de Virginia Woolf, perquè ja que tenim l'oportunitat de tenir dues persones que en saben tant, i com el nostre temps és limitat, doncs així aprofundirem també en un tema, que és la influència que va fer Virginia Woolf en altres autors, perquè segurament, doncs, com a bona clàssica de la literatura, doncs, ha influït en molts autors posteriorment. Jo he apuntat alguns noms que he anat trobant, però alguns d'ells no els hem llegit nosaltres encara, llavors m'agradarà que vosaltres em corroboreu si els heu llegit, si considereu que realment són autors que han estat influenciats per Virginia Woolf, i també si després us ve algun altre nom al cap, doncs ens agradarà saber-lo. Per exemple, he trobat, doncs, que va influir en autors contemporanis seus, com Catherine Mansfield, amb qui tenia també una relació, diguem, d'amor-odi i força competència, que aquí segur que hi ha força xitxa. També es diu que James Joyce es va veure influenciat per ella. També temes, diguéssim, de complexitat, sobretot James Joyce, el típic autor que també diuen que és complex, suposo que ho relacionen per aquest sentit. Catherine Mansfield més a nivell estilístic, potser. També es comenta que el Premi Nobel William Faulkner també va ser molt influït per ella. També es considera un autor d'aquests exigents i molt densos. Jo no l'he llegit encara, però pel que en diu tothom, William Faulkner, que segurament és més dens que Woolf, perquè a mi Woolf no em sembla densa, al contrari, però complexa sí. Llavors, per, diguéssim, per una vessant més de tesis feministes, Simone de Beauvoir sembla que era una continuadora declarada, vull dir, per ella mateixa, i també pel retrat de l'experiència femenina, doncs, segurament la separaven moltes altres coses, però es parla de Toni Morrison, que també un altre premi Nobel, doncs, que va ser influïda per Virginia Woolf, que per cert, ara aviat podrem tenir una de les obres més populars de Toni Morrison, que fins ara no la teníem en català, que la publicarà Segona Perifèria, que és Amada, que bueno, estem d'enhorabona de que algú tradueixi Toni Morrison, que teníem obres menors d'ella només. I bé, Woolf també ha arribat fins a l'actualitat i es veu la seva mà en escriptores com Ali Smith o Zadie Smith, i també Raquel Casc o fins i tot Elena Ferrante, no? En aquests casos, doncs, segurament és com retraten la feminitat, sobretot. I fins i tot he trobat, doncs, que la seva mà ha arribat fins a casa nostra, no? Perquè es parla de noms com Mercè Rodoreda, Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig, que també se les ha relacionat amb l'obra de l'autora britànica. En aquest cas, doncs, per la seva exploració de la psicologia femenina, de la identitat o de la temporalitat. No sé si esteu d'acord amb aquests noms.
3: Maria Aurelia Capmany, no?
0: També.
3: Crec que és de les que més. Sí. Home, jo no sé si diria que que Joyce i Catherine Mansfield van ser influïts per ella, perquè més que res el que van ser eren contemporanis i per tant...
0: I rivals, pràcticament, no?
3: Okay. Bueno, rivals com ho són els escriptors ara mateix,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Això era una competència. Però clar, més que... És curiós que escrivissin el mateix llibre, no? Però que Joyce escrivís un llibre de Tot un dia a Irlanda i ella Tot un dia a Londres, però va ser una mica casualitat, no? No... No sembla que n'haguessin parlat ni que ho sabessin, no?
0: Igual s'ho van dir. Escolta, escrivim sobre això, a veure qui se'n surt millor.
3: No crec, perquè ella, Joyce, no li feia una mica de ràbia. Més aviat una mica de ràbia. Tot i que al final li va reconèixer la Balba,
1: sí, sí.
3: No?
1: Crec que potser, no, clar, si parlem del revés, no? De les influències d'altres autors cap a Woolf, ella era una gran lectora de Proust,
3: sí,
1: estava
3: Proust.
1: Molt, molt fascinada per l'obra de Proust. I en el cas de Mansfield, jo crec que és això, és més aviat això, aquestes amistats literàries, no? De llegir-se entre elles, però amb els contemporanis passa moltes vegades, no? Perquè... Ara em posaré una mica el barret de teòrica literària, no? Però clar, quan parlem d'influència, sempre és un terme potser una miqueta trampós, no? Perquè amb els contemporanis hi ha autors amb els quals tens una major o menor afinitat en el que estàs intentant fer amb la teva obra, no? I en aquest cas, doncs amb Joyce el que passava, o amb Proust, o amb Thomas Mann, si ens hi posem, eren autors que estaven intentant transformar la novel·la tal com l'havíem entès fins ara, no? I per tant, jo crec que són projectes que van corrent en paral·lel. En el cas de Faulkner, sí que potser hi ha aquesta cosa, no? També d'intentar entendre millor, no? Aquesta representació de la consciència, buscar tipus de narradors diferents, no? Diferents veus en una mateixa història, no? Penso que potser el cas de les ones sí que em porta més a un tipus de experimentació com la que faria Faulkner després, no? Per exemple, mentre moria, no? Però Per la resta, una cosa que sí que us recomanaria, si no l'heu llegit o si no l'heu fullejat, és un llibre que ha escrit la Mireia B. del Conte, que es diu Era Wolf, no? I en allà ella recull totes aquestes lectores de Wolf, no? Si no podem parlar potser d'influència o sí, però gent que ha llegit Wolf, que d'alguna manera o d'una altra l'ha incorporat en la seva obra, que ha intentat buscar aquestes afinitats estètiques, no? I realment sobretot, aquí a Catalunya s'ha llegit.
3: Sobretot a la seva vida, no?
1: Sí.
3: En el llibre de la Mireia sí. del Conte, que parla de gent que s'ha vist influïda, no sé si a l'hora de fer poemes, a l'hora d'escriure, sinó a la manera de viure.
1: Sí, en el pensament també feminista, és a dir, que crec que hi ha molts elements, no?
0: El tenim aquest llibre, haurem de... Està allà a la pila, amagadet, l'haurem de treure.
1: També és un llibre que...
3: No pot estar.
1: Però també és un llibre que es pot llegir de diferents maneres, no? Perquè hi ha un poemari dintre, hi ha fragments d'aquestes obres que ella cita, no? Que, en les quals s'ha vist una correspondència o un vincle amb Virginia Woolf. Per tant, és un llibre que no té per què llegir-se, jo penso, de principi a final.
3: És impossible llegir-se.
0: I una curiositat, i tu, en Ali Smith, li veus? Tu que ets la traductora d'Ali Smith, li veus, Woolf?
3: Sí,
0: perquè
3: totalment.
0: Jo és de les poques que sí que he llegit força i m'ho sembla.
3: Li veig les ganes d'escriure diferent, sí, clarament.
0: Això segur.
3: Té una influència molt gran de la Woolf en la manera de...
0: I se'n surt, eh? Se'n surt d'escriure diferent.
3: És una gran seguidora de Woolf, no?
1: Sí.
3: No sé si li agrada més la Woolf o la Catherine Mansfield, eh? No ho sé. Perquè de vegades... Però vaja, la Woolf...
0: Que sí.
1: Sí, i a més és això, que aquesta influència wolfiana pot ser de moltes menes, no? Pot ser pel seu pensament feminista, no? I per aquesta idea, per exemple, no? D'anar a buscar els teus referents del passat, no? I per tant, el que fa ella una cambra pròpia, no? D'intentar veure quin és el llinatge d'autores que et poden formar una tradició, però també pot ser simplement per aquesta experimentació amb l'estil que ara comentàvem d'Ali Smith, no? Uh-huh. O aquesta recerca d'un llenguatge diferent, uh-huh. que això es pot fer de moltes maneres, però en el cas de Woolf, un dels elements que és molt clar és aquesta barreja entre el llenguatge líric, no? Entre la poesia i la narrativa. I això, jo crec que la importància que tenen les metàfores, no? O segons quins recursos de la poesia dintre de la seva novel·la, crec que és una cosa que sí que a mi em fa detectar, no? Una certa afinitat.
3: Sí. De fet, moltes autores, bueno, i molts autors han llegit Woolf, no?
5: Sí, és això de... Bé, els lectors, al final, sí. Quan llegeixes ja no saps destriar si fas voluntàriament o ja ho tens tan integrat,
1: clar,
5: no?
1: Clar.
5: Doncs bé, farem com sempre una petita aturada musical. Avui hem triat una cançó que no cal que expliquem perquè l'hem triat, perquè la cançó es diu Who's Afraid of Virginia Woolf, de James Brown, que és un jazz, així que escoltem-la.

0: Doncs bé, com comentàvem abans, comencem a parlar de llibres concrets de Virginia Woolf i comencem per un que potser la gent no té tan al radar, però que evidentment volem començar per aquest, perquè les nostres convidades el coneixen molt i molt bé, que és Les paraules viuen esperit, publicat a Quid Pro Quo, que ves per on són assajos de Virginia Woolf, escollits a càrrec de Dolors Udina i Iris Llop, amb traducció de Dolors Udina i prologat per Iris Llop. Aquí podríem triar millor per parlar d'aquest llibre. Què hi podem trobar en aquest llibre?
1: A veure, aquest llibre, jo el primer és que estic agraïdíssima que la Dolors em proposés de participar-hi, perquè, bueno, va ser, d'una banda, no?, una ocasió per parlar-ne molt més amb ella, no?, que dèiem abans de...
0: Aquella associació se'ls quedava
1: exacte. Petita. Encara no existia.
2: Ah. Era molt previ, això.
1: Sí, sí, sí.
2: Potser és de les llavors.
1: Una de les llavors, clarament, sí, sí. I que, de fet, la proposta me la vas fer el dia que presentàveu els diaris de Virginia Woolf, vull dir que tot anava lligat.
0: S'ha tancat el cercle.
1: Sí, sí, sí.
3: No hi has tingut prou, estàs presentant un llibre i estàs pensant en el següent.
2: Sí, és que estic pensant en Virginia Woolf bastant, eh?
3: Tot el dia.
2: Tot el dia no, però...
1: I llavors això, a la Dolors li havien proposat de traduir assajos de Woolf.
2: No, l'havia proposat jo mateixa.
1: Ah, mira.
2: Precisament.
1: I clar, una cosa d'aquestes que jo feia temps que hi donava voltes, perquè deia, tenim els assajos, no? Tenim els diaris, per tant tenim ja unes reflexions de Woolf en les quals veiem aquest pensament literari d'ella, però ostres, els assajos seria fantàstic poder-los tenir. Quan la Dolors em va dir, jo, però si estic treballant, doncs vam començar a parlar-ne i a partir d'aquí doncs vam anar triant, ostres, doncs aquest estaria molt bé que hi fos, no cal que sigui, perquè el que s'havia traduït en castellà eren els assajos, per exemple, del Common Reader, no?, del lector comú, que és els que ella va publicar en vida, va publicar dues versions, una l'any 25 amb un recull d'assajos i una altra l'any 32, si no recordo malament, amb uns quants altres assajos, i la resta van aparèixer de manera pòstuma. I vam dir, home, doncs en lloc de fer, no?, el Common Reader, no?, tal qual, doncs perquè no triem, remenem, alguns tu ja els tenies molt clars.
2: Bueno, perquè jo no sóc acadèmica gens, i llavors tenia molts assaigs, molts pensats, aquest el vull traduir, que havia llegit i això, i llavors vaig pensar, ostres, aquí aniria fantàstic algú com l'Iris que li posi com ordre, i que això, llavors ella em va dir, home, aquests dos o tres també valdria la pena traduir-los, mm-hmm. Vull dir que va ser una mica una col·laboració de veure que per fer un llibre més rodó, com si diguéssim.
1: Sí, i que hi hagués una certa coherència entre els diferents assajos, no? És a dir, que tinguessin una línia, un pensament, no? I això és una mica el que explico en el pròleg, no? És a dir, que ens interessava un llibre que parlés tant de la concepció que tenia Woolf del propi llenguatge, no?, i de les paraules, que és aquest assaig d'artesania que a mi m'encanta, i que, a més, és... aquest és un assaig que ella va radiar, o sigui, va locutar a la ràdio, i és l'únic fragment de veu que tenim de Virginia Woolf que es conserva. I llavors aquest, a mi em feia especial il·lusió que hi fos, també perquè la concepció que ella té de les paraules aquí, el que expliquen aquí, em sembla preciós. Però després també, doncs, això, anar veient, doncs, des del llenguatge a la concepció ja pròpiament de la literatura, després la concepció de la novel·la, i després d'aquesta novel·la en el context en el que estem, no? Un model particular de novel·la, no? Llavors, tenim assajos aquí que van amb tot aquest rang d'idees.
2: A mi una de les coses que més m'agrada d'aquest llibre és que presenta la Virginia Woolf lectora, que realment es veu que la seva passió, o sigui, ella va escriure assaig, va escriure novel·les, va escriure de tot, però el que li agradava era llegir, no? I llavors, té una manera de llegir que, o sigui, sent una senyora més aviat de... no de classe alta, però sí de nivell, que diguéssim, mm-hmm. Pensava molt en la gent comuna, no? Mm-hmm. I el que havia de llegir la gent o les dones, però bueno, tothom en general, mm-hmm. No? Del poble, com si diguéssim, no? I això és una cosa que és bastant interessant d'ella, no? Perquè mm-hmm. no se la té una mica com un snob que estava per sobre de tot, mm-hmm. i no és gaire així. Segurament tenia moltes característiques d'esnop i de classe alta i tal, no? Però també era molt conscient de que qui feia la literatura d'un país era tothom.
1: Sí.
2: Llavors això és molt interessant en aquest... Hi ha molts assaigs en aquest llibre que ho veus, no? Que veus, sí, que està pensant en...
1: amb els lectors.
2: Amb els lectors, i va, critiqueu els llibres, critiqueu-los, no? Va dient, critiqueu, sí. I si no us agrada un llibre, digueu, i que, perquè sou vosaltres els que esteu fent la literatura.
1: I la responsabilitat també dels lectors, no? És a dir, que en aquest assaig que tu comentes, no? Hi ha un que es diu, com s'ha de llegir un llibre, no? Amb el signe d'interrogació, no? I en altres assajos també ho diu, no? La importància de que una literatura sigui sana és que hi hagi molta gent que en parli, que discuteixi, que no tingui por, no?, a criticar una cosa o parlar de l'altra, i aquesta responsabilitat, no?, dels lectors, a mi això em sembla importantíssim, perquè a més quan ho diu, ho està dient en aquest sentit de... d'una base molt àmplia de lectors.
0: És 100% contemporani, això.
3: Bueno, n'hauríem d'aprendre.
2: És molt contemporani. Sí. Et sorprèn, llegint els assajos de la Wolf, penses, ostres, però fa 100 anys que ho va escriure, això.
1: Podria ser escrit ahir. Sí, i, completament.
2: Sí, i no sé si la gent el llegeix o no, perquè això no se sap mai, si la gent llegeix els llibres, que un tradueix o prologa o el que sigui, però penso, ostres, això, els crítics contemporanis o els ressenyistes contemporanis ho haurien de llegir, perquè t'ensenya molt a com...
1: I el diagnòstic que fa dels problemes de la crítica literària del seu moment, fins i tot parla de la rapidesa de la producció dels llibres, que em sembla una cosa...
3: Sí. Segur que és una senyora de fa 100 anys. Jo crec que està escrivint en una habitació...
2: Sí, sí, sí.

0: sobre la seva infantesa, no? Que era, és un esbós del passat. I és un llibre que explica els seus records de quan era petita, i és super deliciós, s'entén perfectament bé, i et sents molt, molt solidari amb ella, no? O solidari o ella amb tu, no ho sé, vull dir que vas veient el que et va explicant i et va explicant la teva pròpia vida. Bueno, sí. Aquesta és la sensació que jo tinc. És un llibre que el trobo molt bonic i molt, molt de bon llegir. O sigui que si sí. Algú no sap, diu, i quin llibre podria llegir? Doncs comences per aquest i crec que és una bona...
1: És una bona porta d'entrada, sí. A més, també és una molt bona lectura paral·lela amb Cap al Far, perquè, clar, Cap al Far està inspirat, no?, en gran part en les vacances que feia ell amb la seva família a la zona de Cornualles, no?, i per tant crec que és un... aquesta primer volum del que havia de ser les seves memòries, no? I que parla sobretot de la infantesa i parla d'aquesta casa on passaven les vacances, no? És una bona lectura en paral·lel, però a més és el que tu dius, en allà trobes una Virginia Woolf molt propera,
0: molt,
1: no?
0: Molt.
1: Que t'està, com si no sé, te l'haguessis trobat i t'estigués explicant, no?, els seus records d'infantesa. I per tant aquesta elaboració literària no és
0: complicada, no. O sigui, vas seguint perfectament el que t'està explicant, no?
1: Hi ha una reflexió inicial sobre el fet d'escriure memòries o no, sobre per què val la pena, no?, construir un relat de la pròpia vida,
0: què és important de la vida, no?
1: Exacte,
0: quan et poses a escriure, i què és important, no?
1: Sí, perquè de fet les biografies són un element importantíssim al llarg de la seva obra,
0: sí,
1: és a dir,
0: moltes, sí.
1: El pare era biògraf, el pare havia escrit grans biografies i ella escriu biografies però que no semblen biografies. I per exemple, doncs tenim l'Orlando, no?, que suposadament té l'estructura d'una biografia però que comença a estiragassar, no?, aquesta...
2: Una biografia de 400 anys.
1: Exacte, sí. No, i a més, però tens el narrador aquest que juga a fer de biògraf,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Després tens Flash, que és una biografia però vista des de la perspectiva, no?, de l'animal de companyia.
0: Flash,
1: no?
0: És molt llegible, també.
1: Sí, també.
2: Aquest també
0: és
2: per aquí.
1: Sí. I a més és breu, sí. Els contes també serien una opció, perquè ara veig aquí teniu entre els actes, no?, i el carrer també ha publicat els contes. Jo crec que també és una bona porta d'entrada si vols tenir una píndola petita de dir no m'atreveixo a llegir una novel·la, però potser sí.
0: El que passa
1: sí.
0: que els contes són molt difícils, no?
1: Són estranys.
0: Llavors igual pots pensar que tot Virginia Woolf és així d'estrany.
1: Ja.
0: Però no, realment està bé perquè són curts, també, i són una...
2: Però no perquè sigui curt, ha de ser més fàcil de llegir.
1: No,
0: però vull dir que et dona una idea.
1: Un tast,
0: de...
1: sí. Sí,
2: escolta,
1: sí.
2: I fem al revés. I quin llibre no li recomanaríeu mai a ningú començar per aquí? Diguem, si comences per aquí, igual ja no llegiràs res més.
0: Mira, Les zones és un llibre difícil,
1: sí.
0: Aquest sí.
1: Sí, sí.
0: Però aquest, a mi em fa gràcia amb Les zones, perquè jo quan les llegí deia, hosti, no s'acaba mai això, eh? Allò que dius, aquest llibre. I després tinc un record meravellós d'aquest llibre. O sigui, el que em va deixar... ho trobo meravellós, la idea, el concepte que em va deixar, o la idea, o no sé què. Quan el llegia, bueno, era... A part que la lletra era molt petita.
1: Jo crec que el final de Les zones, l'últim capítol, és meravellós, i jo crec que per això et deixa un molt bon regust.
0: Segurament, sí.
1: Perquè, clar, diem que potser no és el millor per començar, perquè és potser la seva obra, una de les seves obres més experimentals. Abans dèiem això, que ella fa servir aquesta tècnica per intentar entrar dintre del cap dels personatges. En aquí el que tens són que cada capítol hi ha 6 monòlegs de 6 personatges, que són els que van explicant què és el que està suposadament passant, però entre ells no parlen pràcticament, no? És tot el que estan pensant i van aquests monòlegs corrent en paral·lel. I per tant és difícil d'entrar-hi, perquè dius, i això ara per què m'ho estan explicant?
0: Sí, sí,
1: I estan tots realment veient el mateix? Estan tots al mateix lloc? Perquè no m'ho sembla, cadascú està veient una cosa diferent, i a més comença que els protagonistes són petits, estan en una llar d'infants, per tant la narració és una mica estranya, però tampoc no és ben bé que tinguin un llenguatge de nens petits. Vull dir que realment és una obra molt, molt complexa. Ara, jo la trobo d'una bellesa extraordinària, i per tant, gairebé que la... t'hi has d'acostar potser amb la mateixa mateix estat d'ànim que llegiries un llibre de poesia, no? Que has d'intentar que no et vagi abocant coses i que no tens per què entendre-ho tot.
2: Jo aquest punt, voluntàriament, me l'estic reservant, sí, perquè crec que he de menjar moltes sopes encara.
3: D'això n'havia sentit a parlar bastant de les ones. I no sé si hi ha consens sobre quina seria, això fa una mica de ràbia de vegades, però quin és el cim de la seva obra? Quina és la que potser es considera, o hi ha molta discrepància al respecte? I no

0: no n'hi ha cap.
1: Jo diria, i, o sigui, sempre he dit la senyora Dalloway perquè com que l'he traduït, doncs... però crec que amb el temps diria cap al far.
2: Cap al far.
1: Cap al far és extraordinària.
3: És... per mi és la més rodona. És a dir, tant, si ho, tant com a experiència lectora com si ho planteges en paral·lel amb el que ella s'estava proposant de fer. És a dir, una cosa que per mi em sembla molt, molt interessant de experimentar com a lector és anar llegint en paral·lel els capítols del diari on ella està parlant de que està escrivint aquella novel·la i mentre estàs llegint la novel·la, no? Per veure què és el que estava intentant fer i el que ella aconsegueix o no aconsegueix. I crec que en Cap al far el que s'havia proposat i el que surt realment és un èxit. I crec que això també fa que sigui, des d'aquesta perspectiva, l'obra potser més reeixida.
4: I ja sense parlar de cims, a nivell personal, encara que no sigui de les obres més reconegudes, quina és aquesta debilitat que teniu vosaltres? Hi ha alguna obra...
2: La Dolors ha dit la Dalloway, no?
1: La Dalloway, sí, cosa... la Dalloway, perquè l'he treballat tant que clar,
2: és mig teu ja.
1: Si meva, sí. Però, si no, no sé, els assaigs a mi també m'agraden moltíssim, És que, o sigui, em costa, de dir quina és la que... No sé.
2: Per què triar?
4: No poden triar.
3: És molt difícil de triar. Perquè, a més, això, dintre de l'obra de Woolf hi ha, això potser és un tòpic, però hi ha moltes versions de la mateixa Woolf, no? Llavors crec que en cada obra trobes coses diferents. Diré, potser no la que més m'agrada, però la primera que vaig llegir. Jo vaig començar llegint els diaris. És una manera una miqueta estranya d'entrar-hi, però bueno, vaig començar això, llegint els diaris, i em va despertar el desig de llegir totes les obres de les quals ella parlava en aquells diaris.
2: Clar.
4: Versió Viena, versió...
3: Fa més temps d'això.
4: Ja m'ho imagino, però quina hem de llegir? La de Viena o la de...
3: Clar, són coses diferents. És a dir... la versió de que vas traduir tu, Dolors, la de Viena, és la selecció que va fer en Leonard. I si a tu el que t'interessa és veure la Woolf escriptora, no?, i entendre què és el que ella

0: un tros del diari, miro el meu i que ja me'l sé, però l'altre miro a veure què...
1: Clar, a veure què tal, no? Doncs bé, a Dolors i Iris, ens ha encantat tot el que ens heu explicat sobre la figura de Virginia Woolf. Marxem avui aprenent un munt de coses i segurament tota la gent que ens escolta també. Jo crec que ens hem... És que a mi m'han... O sigui, jo us anava deixant perquè dic, m'encanta tot el que esteu dient. Crec que ja ens hem passat super de llarg de la pila. Però ho tancarem una miqueta així, fem una mica una ronda ràpida. Normalment a la pila el que fem és, entre nosaltres i els nostres convidats, posar algun llibre a la pila de pendents perquè la gent que ens escolta doncs sàpiga una mica alguna cosa que ens vingui de gust llegir. Així que, què, Iris? Algun llibre així que tinguis pendent que ens vulguis dir?
2: Doncs mira, ara veníem parlant cap aquí i la Dolors ha llegit un llibre que a mi em venia de gust llegir, que és Els diaris alfabètics de la Sheila Hetty.
1: Sí. Tu, Dolors, què hi posaries aquesta
0: jo
1: pila?
0: Jo posaria El jardiner i la mort del Gospodinov. Que l'he llegit per segona vegada i m'ha agradat molt. La primera vegada em va agradar, però vaig pensar, bueno, potser si no hagués escrit l'altre llibre aquest llibre no seria tan important, i ara l'he tornat a llegir i m'ha agradat molt, moltíssim.
3: O sigui que és fantàstic.
0: Sí, és molt maco.
1: Sergi, hi ha proofs.
3: Jo sí, aquest m'agrada molt, l'any passat.
1: Tu què hi poses, Sergi?
3: Jo hi posaré un llibre de Gu Mingyi, un autor taiwanès que Cronos ha publicat el seu segon llibre, és l'autor de L'home dels ulls compostos, i ara ha publicat La terra de... Sí, La terra de la pluja amarga, i em ve molt de gust perquè, escolta, literatura taiwanesa no en tenim gaire per aquí.
1: I jo, doncs, mira, en aquest programa quan decidir que jo el 2026 llegiré Orlando, de Virginia Woolf, perquè és que no l'he llegit i crec que és l'any.
3: T'hem convençut.
1: Sí.
3: No et vaig convèncer jo quan el vaig llegir, has de d'esperar avui.
1: A veure, Sergi.
3: Ja, sí.
1: Portem aquí la Iris i la Dolors, doncs m'han convençut. Doncs bé, Iris i Dolors, moltíssimes gràcies per haver vingut. Hem après moltíssim. També moltes gràcies, com sempre, al Dani pel tot el suport tècnic. I gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, estimats oients, i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us convido a un viatge extraordinari que ens portarà de les òrbites celestials als carrers de Londres i dels camps anglesos fins al cel infinit on canta una losa. Tres obres monumentals, dos compositors anglesos que van redefinir la música britànica del segle XX. Gustav Holst ens farà volar pels planetes amb la seva suite orquestral més cèlebre i Ralph Vaughan Williams ens mostrarà l'ànima de Londres i la bellesa pastoral d'Anglaterra. Preparem-nos per escoltar música que parla d'astres i ciutats, de guerra i pau, de terra i cel. Que aquest viatge sonor ens recordi que la música és el pont més vell entre el somni i la realitat. Mireu, Gustav Holst va néixer el 1874 a Cheltenham, Anglaterra, en una família de tradició musical. El seu pare era organista i professor de piano, però la vida no li va ser fàcil al jove Gustav. Patia de neuritis en la mà dreta, una malaltia dolorosa que el va obligar a abandonar el piano per centrar-se en la composició i la direcció orquestral. Era un home de múltiples inquietuds. Va estudiar sànscrit, es va interessar per la filosofia hindú i l'astrologia i va treballar durant anys com a professor de música en escoles modestes i com a trombonista en orquestes. No era un compositor de saló ni de fama immediata, era un artesà honest que buscava l'expressió genuïna per damunt de l'èxit fàcil. Holst trobava refugi en les estrelles quan la vida a la Terra es feia complexa.

Ja passejant amb el seu amic Clifford Bugs, aquell li va parlar de l'astrologia com a camí per entendre les forces que mouen l'ànima humana. I en aquell moment, com una llum que s'encén en la foscor, Holtz va veure que cada planeta podia representar no només un astre, sinó una dimensió de l'esperit humà. Mireu, l'obra Els planetes va néixer entre 1914 i 1916, mentre el món s'esquinçava en la Primera Guerra Mundial. Holtz va compondre 7 moviments, 7 retrats sonors segons la tradició astrològica, no astronòmica, explorant arquetips mitològics i temperaments humans. L'obra s'obre amb Mart, el portador de la guerra, una marxa implacable, mecànica, amb un ritme obsessiu de 5 temps que sembla anunciar la catàstrofe bèl·lica. Després arriba Venus, la portadora de la pau, com un bàlsam amb flautes i arpes que dibuixen un paisatge de calma infinita. Mercuri, el missatger alat, és àgil i capritxós, ple de piruetes orquestrals. Júpiter, el portador de l'alegria, és potser el moviment més popular, una celebració exuberant amb aquella melodia noble i expansiva que després es va convertir en l'himne patriòtic anglès. I vow to thee, my country. Et juro a tu, país meu. Saturn, el portador de la bellesa, ens fa sentir el pas inexorable del temps amb un clima greu i solemne. Urà, el màgic, és misteriós i grotesc, amb efectes orquestrals que semblen bromes còsmiques. I finalment, Neptú, el místic, encendint-se en un territori eteri i llunyà, amb un cor femení que s'esvaeix en la distància, com si la música es dissolgués en l'infinit. L'estrena va tenir lloc el 29 de setembre de 1918 al Queen's Hall de Londres, en un concert privat davant d'unes 100 persones. Va ser un jove, Adrian Ball, qui va dirigir aquella primera audició. L'estrena pública completa no va arribar fins al 1920 i des d'aleshores Els planetes s'ha convertit en una de les obres orquestrals més admirables del segle XX, amb una influència immensa en el cinema i la música de bandes sonores. Escoltarem la versió definitiva de Sir Adrian Ball al capdavant de la London Philharmonic Orchestra en una gravació de finals dels anys 60 per EMI. Ball, amic personal de Holtz i director que va estrenar l'obra, ens ofereix una lectura noble, equilibrada, profundament britànica. No hi ha excessos ni focs artificials gratuïts. Hi ha una comprensió absoluta del ritme i de les textures que Holtz va imaginar. Sota la seva batuta, l'orquestra no només toca les notes, sinó que respira amb Holtz, compartint els seus somnis i inquietuds. La precisió orquestral és impressionant, però el que realment commou és la profunditat emocional que Ball es treu de cadascun dels moviments. Donem pas ara a aquesta joia monumental. Gaudiu d'aquest viatge còsmic. Això és Els planetes de Gustav Holst.

Acabem de viatjar dels planetes, des de la violència de Mart fins al misteri infinit Neptú. Hem sentit com Holtz va capturar no només els astres llunyans, sinó els misteris i passions que habiten dins de nosaltres. Cada moviment ha estat un reflex del nostre univers interior, els nostres combats, la pau que busquem, l'alegria que celebrem, la saviesa que guanyem amb els anys. Sir Adrian Boult i la London Philharmonic ens ha portat amb autoritat i sensibilitat per aquesta arquitectura sonora que continua fascinant generacions més d'un segle després del seu naixement. I ara, baixem dels cels cap a la terra ferma. Ens espera una ciutat vibrant, caòtica i plena de contrastos, Londres. Mireu, Ralph Vaughan Williams va néixer el 1872 a Don Abney, Gloucester, en el si d'una família culta i benestant. Era descendent de la família Whitwood i parent de Charles Darwin en per línia materna. Després de la mort prematura del seu pare, un vicari anglicà, va créixer en un ambient intel·lectual i liberal. Però Vaughan Williams no era un compositor de torre d'ivori. Era un home de terra, de poble, que caminava pels camps anglesos i recollia cançons populars antigues que estaven a punt de perdre's en l'oblit. Va ser juntament amb el seu íntim amic Gustav Holst, un autèntic arqueòleg de les melodies angleses. Va estudiar al Royal College of Music amb Parry i Stanford i més tard a Cambridge. El 1907 i 1908 va passar un període formatiu a París amb Maurice Ravel, que li va ensenyar a alliberar-se de les influències germàniques i abraçar una claretat més francesa i una llibertat harmònica que marcarien el seu estil madur. El que fa singular a Vaughan Williams és aquesta fusió de l'antic i el modern, aquest arrelament en la tradició popular anglesa, integrat en les grans formes simfòniques. Era un home de profundes convincions humanístiques, agnòstic però enamorat del llenguatge bíblic i compromès amb la comunitat. Va fundar el Leith Hall Musical Festival el 1905 per apropar la música a tothom, però també era un londinenc de cor, un home que estimava la grandiositat del Tàmesi, la solemnitat dels seus parcs i el bullici anònim dels seus carrers. La London Symphony va néixer entre 1912 i 1913, quan Londres era el cor d'un imperi, una ciutat diferent i plena de comparacions. Vaughan Williams no volia fer una postal turística, volia captar l'esperit del lloc. El seu Londres era el fum de les fàbriques barrejant-se amb la boira del riu, el so de les campanes d'una església llunyana, la memòria d'un passat immemorial i la pressió d'una modernitat que ho canviava tot. L'obra va néixer d'un suggeriment del seu amic i alumne, George Butterworth, qui el va animar a donar forma simbònica als esbossos. L'estrena el 27 de març de 1914, sota la direcció de George Fertoy, va ser un èxit. Però només pocs mesos després, l'esclat de la Primera Guerra Mundial ho va canviaria tot. Vaughan Williams, malgrat tenir més de 40 anys, es va allistar voluntàriament com a conductor d'ambulàncies al Front Francès. Aquella experiència de la pèrdua, perdria el mateix Butterworth, a qui està dedicada l'obra, va impregnar per sempre la seva música. La sinfonia seria profundament revisada el 1918, el 1920, 1933 i finalment el 1936. Mireu, el primer moviment s'obre a un Londres adormit, les campanes de Westminster i el Big Ben ressonant sobre les aigües del Tàmesi. Després esclata l'Allegro Resoluto, una marxa vigorosa que és a l'ondulació de milers de passos, el trànsit, els crits dels venedors ambulants, la força imparable de la vida urbana.

va escriure mai. La música s'apaga lentament, tots els temes es dissolen. Tornen les campanades de Westminster, ara més distants, espectrals, com un record que s'esvaneix. És un final de serenitat i tristesa immortals. Bé, escoltarem la London Symphony Orchestra dirigida per André Previn. Previn és aquell nen prodigi nascut a Berlín que va fugir del nazisme i va triomfar a Hollywood abans de conquistar les grans sales de concerts. Va ser nomenat director principal de la LSO el 1968. El seu enregistrament de 1972 per la RCA Red Seal amb l'enginyer Kenneth Wilkinson té alguna cosa d'autèntic i viscut. Previn no dirigeix només les notes, dirigeix l'atmosfera, la memòria, l'emoció, i en l'epíleg final aconsegueix una paciència, una lentitud que suspèn el temps. La qualitat sonora és càlida i transparent, amb una riquesa tonal que permet apreciar cada detall. És una lectura que respira Londres, que respira veritat. Tanquem els ulls, deixem anar la imaginació, penseu en boira i llum de gas, en l'ombra del Parlament i la soledat d'un banc a mitjanit. Gaudiu de la sinfonia.

Hem passejat pels carrers i els somnis d'un Londres que Vaughan Williams va immortalitzar amb una tendresa i una profunditat úniques. Amb sentit despertar la ciutat, hem vist caure la boira sobre el Tàmesi. Hem ballat al carrer Strand i hem assistit a l'apill commovedor on tot s'esvaeix en silenci. André Previn i la London Symphony Orchestra ens ha guiat amb una sensibilitat excepcional per a aquest retrat sonor d'una metròpoli que mai no dorm, però que de tant en tant deixa sentir els seus sospirs més íntims. I ara deixem la ciutat enrere. Anem cap als camps anglesos, cap a aquell instant màgic en què el cel i la terra es troben en el vol d'una losa. De l'Arc Ascending, la losa ascendint, va néixer el 1914, just quan les ombres de la Primera Guerra Mundial començaven a allargar-se per Europa. Vaughan Williams, inspirat per un poema de George Meredith, va compondre inicialment aquesta romança per a violí i piano, dedicada a la violinista Marie Hall. La guerra va interrompre el procés creatiu. Vaughan Williams va servir com a conductor d'ambulàncies i artiller, i no la va poder acabar fins al 1920, quan el món intentava curar les seves ferides. Aquesta obra sona com un regal, com una oració íntima que ens recorda que, malgrat tot, la bellesa existeix. Musicalment és d'una senzillesa aparent que amaga una profunda subtilesa. El violí solista és la losa i des de les primeres notes ens fa volar. No hi ha temes rebuscats ni desenvolupaments complexos. Tot és fluid, orgànic, com si la música brollés directament de la natura. El violí canta, tremola, s'eleven arpegis lluminosos que recorden el batec d'unes ales invisibles. L'orquestra discreta i delicada sosté aquell vol amb pinzellades de color. Les cordes dibuixen els camps, les flautes aboquen el vent, l'obra respira, fa pauses, deixa que el silenci també parli. Comença una introducció sau de vents i cordes, seguida d'una cadència lliure del violí, sense barres de compàs, com si l'ocell improvés el seu cant, que en descendeix en melodies pentatòniques i mols dòrics. Hi ha moments de serenitat i episodis més vius, on els trills del violí evoquen el batec de les ales. L'obra acaba amb una cadència final que puja fins a un altíssim agut i baixa suaument, deixant un eco de serenitat infinita. L'estrena de la versió per a piano va ser el 15 de desembre de 1920 i la versió orquestral va arribar el 14 de juny de 1921 al Queen's Hall de Londres, sota la batuta d'Adrian Wall i amb Mary Hall com a solist. Amb els anys, de l'Arc Ascending s'ha convertit en una de les pàgines més estimades del repertori anglès, sovint votada com una de les peces clàssiques més admirades, simbolitzant no només la bellesa natural, sinó també una nostàlgia per un món innocent. Per acostar aquesta obra, han triat la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Sir Neville Mariner, amb Iona Brown com a solista al violí. Aquesta orquestra de càmera anglesa, fundada el 1958, és sinònim d'elegància i precisió. L'enregistrament es va realitzar del 12 al 14 de maig de 1971 a la Kingsgate Hall de Londres pel segell Argo, Decca. La qualitat sonora és impecable, amb un equilibri perfecte entre el violí flotant de Iona Brown, que sembla fer cantar l'instrument amb una dolçor sobrenatural, i l'orquestra que l'envolta com un paisatge suau. És una lectura divulgativa i accessible, plena de sensibilitat que destaca la llibertat del solista sense caure en excessos tècnics. Molts la consideren una versió de referència per la seva capacitat de commoure amb simplicitat i honestedat. I ara tanquem els ulls, imaginem un turó anglès amb la herba fresca sota els peus i el cel infinit sobre les nostres caps. Deixeu que aquesta música us porti allà on només hi ha el cant d'un ocell i la pau del món. Això és The Lark Ascending.

I així, amb aquesta ascensió serena, tanquem el nostre viatge d'avui. Hem viatjat pels planetes amb Holst, hem caminat pels carrers de Londres amb Vaughan Williams i finalment hem volat amb una alosa cap al cel infinit. Tres obres que ens han portat de la grandiositat còsmica a la intimitat pastoral, recordant-nos que la música és el llenguatge més vell per expressar allò que les paraules no poden dir. Gràcies per acompanyar-nos a Partitura de Tarda. Fins a la propera. Que la música...

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar i ho fem amb santboians i santboianes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita l'Albert Graus. Com estàs?
1: Què tal? Bon dia, aquí estem.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Ara sí. Mateix és un moment en el que tothom descansa d'alguna manera. Em deies abans de començar l'entrevista que en el teu cas això serà difícil ara.
1: Bueno, sí, aquest mes encara tenim bastantes històries perquè estem acabant d'organitzar i treballar amb el tema del mes de setembre, on hi ha diverses cosetes que hem d'estar al lloro de què passaran.
0: Clar, de fet, n'hi ha una important, que és que l'11 de setembre aquí a Sant Boi...
1: Clar, aquí l'11 de setembre a Sant Boi és bastant fort i pensem que aquest any fem un aniversari, que són 50 anys. Enmig del començament i un altaveu que també tenim l'11 de setembre que també hem d'estar. Llavors ens agradaria marxar de vacances tenint-ho tot quasi o fet el tema d'organització d'aquestes activitats, no?
0: I com qualsevol cosa que passi a la ciutat que tingui a veure amb la cultura popular, Albert Graus, allà està.
1: I tant, aquí estem, com sempre.
0: I en aquesta l'11 de setembre, o sigui, quin serà el que es muntarà? Si m'entenc que encara està com en procés, no sabem massa exactament què és el que passarà, no? Però s'està muntant ara.
1: Clar, encara s'està muntant, s'estan fent reunions, què podem fer, què no podem fer, cap a on podem anar... Bueno, una mica anar buscant què podíem fer per celebrar aquest dia, no? Encara està molt verd, estem acabant de tancar coses, però encara és complicat de poder explicar alguna cosa.
0: Abans hem dit al principi que aquí parlàvem amb santboians i santboianes, de fet, sempre reivindiques que ets santboià, tot i que com a tal no vas néixer aquí.
1: No.
0: Explica'ns això com va ser.
1: Jo vaig néixer a Berga, ciutat de Berga. Després vaig anar a viure a la Pobla de Lillet i vaig acabar vivint a Sant Bartomeu de la Quadra. Mira quin meu recorregut. Fins que vam acabar aquí a Sant Boi i vaig començar a fer vida a Sant Boi. Quan jo vaig arribar a Sant Boi tindria uns 4 anys i fins ara. Anar fent.
0: Que tu dius que et sents de Sant Boi perquè des de petit ja també has participat molt de la vida d'aquí de la ciutat.
1: Molt, molt. Jo vaig arribar amb 4 anys i amb 6 anys vaig començar amb un club d'atletisme que hi havia aquí a Sant Boi, que es deia La Parellada,
0: sí,
1: que fèiem atletisme al camp de futbol La Parellada. I va ser brutal. Per mi va ser entrar en un món social, en un món de gent que el que era trobar, ens trobàvem per fer un esport, però era també una part social molt gran per mi, no?
0: Sí, tu vas descobrir que, encara que fos fent esport, que no fes exactament amb la cultura popular, sí que hi havia aquell sentiment de pertànyer a alguna cosa, no?
1: Allà. I tant, i tant. I érem com una família molt gran. La veritat que era un club que érem una família molt gran, on estaven pares, mares, nens, joves, adults, adolescents, tots junts fent una activitat conjunta, no? Perquè al final fèiem un equip per fer competició, que era la Lliga de Clubs, i fèiem les nostres caps de setmana socials, que era molt important per mantenir aquella gent fent una mateixa activitat, no?
0: Però tu expliques que de petit eres tímid.
1: Molt. Jo era molt tímid.
0: Però això és difícil d'imaginar ara mateix.
1: No. Jo era molt tímid, jo era una persona que bueno, em costava, Però és això, la relació mica en mica, els treballs que he tingut, tot m'ha anat fent canviar la meva forma de ser, no? I de ser més obert, de poder ser més... no ser tan tímid, de treballar molt de cara a la gent. Llavors això es fa treballar molt aquesta part que em faltava a mi, que era la timidesa, no? El no ser tan obert com ara.
0: Quin va ser el moment en el que vas veure que començava a haver-hi un canvi en el sentit de socialitzar, de ser també una mica més obert?
1: Bueno, pues jo crec que no va ser tant a l'institut. La veritat que vaig a la GB i tal i qual, vaig començar a estudiar, però va ser amb la meva primera feina. Jo amb 17 anys, 16, jo vaig anar a treballar a un hotel on estava tot el dia amb gent.
0: Exposat.
1: Aunque la meva feina era ajudant de cuina i estava dintre d'una cuina, sí que...

0: que era un hotel molt familiar, on el públic que venia, els clients que teníem eren molt propers i sempre estaven parlant amb nosaltres, i això et fa que al final tinguis una altra visió, no? de la gent, del món, de com estar-hi, no? Era una feina superdura que amb aquesta part de socialitzar amb la gent, amb els clients, te la feia molt més suau, no? Mm. Era, jo entrava a treballar a les 8 del matí en aquell moment i igual sortia a les 12 de la nit amb una cuina que no veiem el sol. Però sí que és veritat que aquesta altra part de connexió, de parlar, de gent que venia a preguntar-te coses, clients que estaven allà i et preguntaven coses de la teva vida, bueno, ens va ajudar molt. A mi em va ajudar molt a obrir-me, a saber estar, a tenir uns modals, una forma. Sí, és veritat que em va marcar molt la meva primera feina.
1: Clar, i aquella experiència més amb 17 anys, en aquesta feina que també dius que era molt exigent, moltes hores, també et fa obrir els ulls com de cop davant la vida, no?
0: I tant. Bueno, això et fot un cop de realitat brutal, no? I dius, hòstia, mare de Déu, això... què m'espera, no? Són molts anys, i tots aquests anys has d'estar així...
1: Veies la jubilació molt lluny, no?
0: Sí, molt, molt, molt. I molt dura, no? Perquè és tu primera feina, tu primer moment, i dius, mare de Déu, si jo has d'estar així tota la vida... I això que eren campanyes d'estiu, campanyes de Setmana Santa... però bueno, va ser la meva... I sempre he reconegut que em van ensenyar molt a viure. Va ser una feina molt dura, on cobraves molt poquet, però em van ensenyar molt a viure.
1: Molt a viure en quin sentit?
0: En tots els sentits. El dia a dia, amb la gent, amb els problemes que puguis trobar de davant, amb tot això, t'ajudava molt a sent tan jove que tu no estàs moldejat, que no tens res, a saber enfrontar els problemes o el dia a dia que... Jo vaig a marxar allà amb 16, 17 anys, no hi havia ningú més que conegués allà. Jo dormia allà, dormíem allà, vivíem allà. Els 3 mesos d'estiu i t'havies de fer sí o sí. No? Era una cosa... duria. Després ja vaig marxar al servei militar i ja tenia un rodatge tal amb aquesta feina que no em va sorprendre res. No? Al servei militar jo vaig fer 9 mesos perquè vaig entrar en una condició. La veritat que jo anava a fer ho vaig posar sobre la taula amb un conegut meu, vaig dir, o si entro a fer el servei militar és perquè em treuré els carnets de camió i de més, o em faig objector de consciència. Va ser així. I em van dir, no pateixis, vine que et farem fer el carnet de conduir. I els vaig treure tots.
1: Era molt diferent a aquesta cosa com més militar del que vivies a l'hotel, o tenia coses similars?
0: No tenia res a veure. Totalment diferent, ell era jauja. O sigui, el servei militar era una mica una pila de joves a tope allà, fent el que podíem i en teoria gaudint, perquè era un moment de... no era el que a mi em va tocar i cadascú ha tingut la seva part, no?, amb aquesta història del servei militar. La meva va ser molt, molt, molt tranquil·la, molt lleugera i amb gent molt maca que em va tocar el meu reemplaç, no?
1: És curiós perquè molta gent ho explica com una experiència com traumàtica, això.
0: Perquè hi ha hagut moltes experiències traumàtiques, depèn on et toqués i la gent que clar, anava gent de tot arreu, de
1: on,
0: tot.
1: On vas anar tu?
0: Jo vaig començar a Saragossa el primer mes i després em van enviar aquí a Torres i Valles a Barcelona. I aquí és on em vaig treure els carnets de camió. I vaig estar a Barcelona la resta de servei militar. I bueno, jo vaig tenir aquesta sort. Per això el meu pas per servei militar va ser molt, molt lleuger i molt, molt tranquil.
1: En aquell moment, quan estaves a l'hotel, després també al servei militar, en aquell moment... què és el que tu volies fer? A què et volies dedicar realment?
0: Però jo encara no ho sabia.
1: No ho tenies clar.
0: No tenia clar. Sí que és veritat que jo ja, quan jo vaig empezar a ser militar, jo ja feia de diable. Jo ja estava al grup de diables.
1: Bé, portaves anys implicat també amb el teixit més associatiu de la ciutat, sí. Més cultural.
0: Jo ja he començat ja, jo estava ficat, que em va costar molt, aunque aquí la gent diu no. Jo vaig arribar, diables de Casablanca, vaig preguntar i m'han dit no, hi ha massa gent, no pots venir. I jo no vaig estar. La primera que vaig intentar entrar a diables de Casablanca m'han dit que no. Que hi havia molta gent i que no hi havia més. Vaig tornar-hi amb un amic que vivia allà al barri de Casablanca, jo no vivia al barri de Casablanca, llavors em van acceptar la segona vegada.
1: Era com si vens amb algú dels nostres, llavors sí.
0: O que havia quedat algun forat lliure, no? Jo crec que les dues parts van ser perquè pogués entrar. I vaig entrar i a partir d'aquí ja vam començar amb els diables i bueno, van tenir recorregut bueno, fins que... I jo crec que també això de la part de la cultura catalana em ve una mica de la meva família per part dels meus pares...
1: Sí.
0: Perquè jo tenia un tiet, que això sempre ho parlem, que es deia Genís, que vivia a la Pobla de Lillet, que va ser el que va introduir la sardana a la Pobla de Lillet, quan encara no es ballaven sardanes. I ell va arribar allà, va començar a buscar maneres de que la gent ballés sardanes, va ensenyar a ballar sardanes i a portar cobles per poder... o s'inventaven la música per poder ballar sardanes. I a partir d'aquí també vas mirant les teves arrels, vas mirant cap a on vols anar i tot t'ajuda una miqueta per anar enfocant-te una mica al camí, no?
1: Sí, tot i que no ho tenies clar, en el sentit que potser si t'ho preguntessis no ho hagués si sabut respondre,
0: no.
1: Tu per dins sí que notaves que hi havia alguna cosa que removia amb aquestes coses de cultura popular.
0: Exacte. A mi m'havia passat una cosa que sempre ho tinc al cap, i és una cosa així de... Jo anava una... jo vivia a Sant Boi, però jo em passava tots els estius a la Pobla de Lillet amb els meus avis, i arribava a Sant Joan, agafàvem el cotxe, anant cap al Pobla de Lillet, quan trigàvem 4 hores ben bé per arribar-hi.
1: I el Sant Joan el passaves allà?
0: Sí, sí, sí, el Sant Joan el passava allà. Normalment sí. Llavors, tirava un camí, i moltes vegades la carretera estava tallada. Però per què estava tallada? Perquè passaven els gegants. Creuàvem la carretera algun poble dels que, per als que passàvem, i creuàvem els gegants. I jo deia, i això? Jo ja era petit, i no em pensava. Però també et feies la pregunta, com serà això de portar un gegant? Com serà això d'estar dintre un gegant, de fer-ho ballar? De... Jo era molt petit i m'ho pensava, però mai havia pensat que acabaria portant gegants,
1: Quines voltes fa la vida,
0: sí,
1: després.
0: Sí.
1: I una altra cosa que també has explicat, que és que una altra cosa que volies ser que té a veure amb això, és pallasso.
0: Bueno, jo he fet molt de pallasso. Jo he fet molt de pallasso. Jo en un moment a la meva vida, jo vaig fer animació cultural, vaig estar muntant, però abans... Jo he fet moltes festes d'animació i de pallasso. Feia un tipus de pallasso una mica diferent, però sí que és veritat que sempre m'ha agradat portar aquesta part, no? I a vegades, quan jo vaig començar a treballar, que feia tots temes de festes i festes, em preguntava, què fas? Què és la teva feina? I jo faig de pallasso. Amb una vall muntant i fent i tal. Però sí que és veritat que és tan guai, tan xulo treballar amb nens, perquè no tenen malícia, no tenen res que et puguin... Tu treballes amb ells i li dones una miqueta de peixet i és brutal. La resposta que et donen és increïble. I tot això ho guanyes, perquè t'estan donant inputs que no trobes amb una altres edats, no? I he fet moltes festes de pallasso per molts nanos, d'aquí de voltant.
1: No és difícil això d'exposar-se? Perquè al final, quan ets un pallasso, t'estàs exposant moltíssim. I estàs, no?, d'alguna forma com... donant una versió de tu com també molt desacomplexada, no és difícil això?
0: Bueno, és difícil de pren com tu prengui. Jo feia pallasso i em posava el paper dels nens.
1: Clar.
0: És la part, no? I tens els pares, i perquè només tu anaves a una festa d'aniversari i no són només nens. Estan els pares, les mares, l'amic, el cunyat...
1: Que pots interactuar amb ells, també.
0: Clar, sí, però tu estàs allà i t'estan mirant com dient... Perquè hi ha molts que et miren com dient... I este, no? Però... Tu això ho evites, perquè tu estàs amb els nens i treballes per uns nens que s'ho estan passant bé, que intentes que s'ho passin bé. Moltes vegades acabàvem les festes del pallasso sense fer de pallasso i jugant directament amb els nens, ho diré així, però a baralles entre nosaltres, uns a sobre dels altres. Per què? Perquè és el que necessitaven la cara en aquell moment. Jo em deixava molt portar el que ells volien, el que ells volien fer, no? Jo li podia estar inflant un globus per fer una figureta de globus i ell m'estava demanant que no una abraçada, però sí com un apropament més...
1: Com una complicitat.
0: Sí, com una complicitat més de... I sí que és veritat que jo ho vaig trobar molt a molts aniversaris, era aquesta part de l'apropament que no tenim els pares, perquè jo després he sigut pare, i ho trobo que és com un allunyament de la meva filla, no aquest apropament que jo tenia com a repallasso. Per què? No sobre dir-t'ho. Però sí que és veritat que quan ets pare tens una forma de funcionar amb els teus fills... Però quan era pallasso, o quan he fet de pallasso, tenia un altre, d'apropament amb els nens.
1: Clar, és curiós, perquè segurament quan ets pare tens una responsabilitat cap als teus fills, que quan ets pallasso és com si fossis un nen més.
0: Exactament, seria alguna cosa així. Llavors, clar, i a vegades ho intento, però no em surt. Intentes, no?, estar allà i a vegades ho faig, però em costa més que quan ho feia de pallasso amb els nens, que no... I sí.
1: Com és la sensació de fer riure un nen?
0: Jo crec que fer riure és fàcil, al final, però que s'ho passin bé i que estiguin atents tota l'estona és el més difícil. Perquè un nen, en quan no li està agradant, fa un xip i desapareix. No té cap problema. No un adult que està allà a complir, pobre nano, si marxem ara es sentirà malament. El nen, si no li agrada, no li agrada, desconnecta. Però li passa en qualsevol cosa, en un concert, en una obra de teatre. Si no estàs atraient el nen amb inputs molt pim-pam, molt seguits, molt, el nen desapareix. Mentalment i al cap de poc temps, up, i tu ho veus, perquè tu ho veus. Llavors tu has d'anar canviant i has d'estar... Llavors, sí que fer riure i un somriure d'un nen és molt maco, però jo crec que hem d'anar més enllà i que no es desconnectin a l'hora d'estar amb ells. Que a vegades passa, tu estàs fent un espectacle o estàs veient... I veus que els nens comencen a... Quan programes, que ets programador, estàs programant un espectacle infantil, l'estàs muntant i estàs veient que els nens ja s'estan despistant, ja miren cap a altre cantó, ja es diu, hòstia, he fallat perquè l'espectacle que hem muntat no els està agradant. I això amb el somriure igual, tu li pots fer un primer somriure molt xulo i molt guai, però després, pam, canvia la seva concentració, se va cap a una banda perquè tu no l'estàs agafant i ja està, ja hem liada.
1: Això val una mica per tot. És a dir, per exemple, quan hi ha una cercavila, tot i que sigui una altra cosa, també ho penses des d'aquesta perspectiva de que pugui ser interessant durant tota l'estona?
0: Clar, jo crec que una cercavila l'hem de viure d'una manera de que tota l'estona hem d'anar repetint una cosa perquè és públic diferent.
1: Clar.
0: Jo començo amb una punta de la ciutat i acabem amb una altra, però jo puc anar repetint perquè el públic sempre és diferent. Hi ha algú que et segueix, el que és una cercavila. Però sí que, veritat, jo crec que ha de ser també un input molt, molt visual, molt de... I molt actiu, perquè a vegades si ho fem molt passat, un cercavila passat, lent, la gent s'avorreix. És així. Llavors hem de ser actius, ràpids, o sigui, que es vagi bellugant, que es vagi veient, però que no ens fem passats, perquè un cercavila passa el mateix. I el problema d'un cercavila és que tu tens el teu públic, tens la gent que està mirant l'espectacle, perquè al final qualsevol cercavila que fas és un espectacle de teatre al carrer, tant si surten els gegants, com si surten els diables, com si surten les comparses de Reis o de Carnaval. És un teatre que la gent està mirant des de la vorera.
1: Com un teatre ambulant.
0: Exacte, i han d'anar passant i s'ha d'anar mirant. Però també has de tenir en compte, quan tu estàs d'organitzador, és no només la gent que t'està mirant a l'espectacle, sinó a la gent que li pots interrompir el seu dia. No? Tallem 50 carrers, els autobusos parats, doncs allò has de tenir en compte. Llavors jo crec que quan fem un cercavila, que aquí ho tenim molt en compte, conjuntament amb policia local, protecció civil, intentar molestar lo màxim, o sigui, molestar lo mínim a lo que és el veïnat. Perquè si no, aquella cercavila té una part negativa. I el que hem d'intentar que mai tingui una part negativa. Llavors, moltes vegades parlem, tal, i veiem que queda molt lent, parem un moment amb una cruïlla i deixem passar els autobusos, per exemple, i continuem. Perquè pensem que ells també no venen a veure un espectacle, tenen els desneguits, tenen altres històries i han de continuar la seva vida. I jo crec que aquí s'ha molt treballat molt bé aquest tema, de que amb un cercavila tant el públic s'ho passa bé i no generem molta queixa, molta problemàtica al tall de carrers.
1: El fet de que d'alguna forma és el que passa, que es posa una mica la ciutat potes amunt, és com una espècie de responsabilitat. T'ho prens com una responsabilitat?
0: I molt gran. És una responsabilitat molt gran de poder, pues això, que quan hagis acabat una cercavila tinguis inputs positius 100%, sempre hi ha algú negatiu, sempre, perquè és impossible si no, i que tinguem la menys queixa possible de la gent que no ha vingut a veure aquell cercavila. Nosaltres mirem totes les vessants, perquè si tenim massa queixa de que hem estat 3 hores parats amb autobús a Plaça Catalunya, és un fracàs. Sí, aquest s'ho ha passat superbé, ha vist un espectacle i s'ho ha passat genial, però hem de veure l'altra part també, perquè aquella persona que va a l'autobús no sabem on va, ni per què va, ni quin problema pot tenir, i tindrà les seves històries. Llavors has de viure amb una responsabilitat molt gran cada vegada que ens posem al carrer a fer un cercavila, no?
1: Com descobreixes què fer i què no en aquests casos?
0: Bueno, és un equip, al final, i anar parlant, hem parlat tota l'estona, tenim 5 autobusos parats a Plaça Catalunya, hem de mirar a veure, o a la Cruïlla, no sé què. Bueno, doncs pues arribem allà, parlem, parem un momentet, passen ràpidament. Clar, fer una parada d'un cercavila amb una Cruïlla plena de públic, plena de gent, és molt complicat. Moltes vegades no es fa perquè posem en perill a vegades a la gent. Però quan ho veiem viable, ens agrada fer-ho perquè pensem que estem treballant per tots. No pel que només ve a l'espectacle, sinó pel que no ve també. I aquesta és una miqueta la forma de veure quan fem un espectacle al carrer, no? Intentar minimitzar la part negativa perquè després no se'ns torni en contra, no?
1: Quan hi ha qualsevol cosa al carrer que tingui a veure amb la cultura popular, sempre hi ha una persona que va per allà amunt i avall corrents, que és l'Albert Graus, que sempre et veiem com en aquell punt d'estrès de que has d'anar solucionant molts focs, no? Com es viu aquesta adrenalina?
0: Acabes esgotat, i no perquè corris i caminis molt, sinó perquè el teu cap va 100%, perquè tu has de solucionar temes en segons.
1: Ràpid,
0: en moments has de decidir coses que dius, hòstia, això ho hem de fer així. I per què? Perquè sí, hem de tirar-me endavant. A vegades t'equivoques, perquè t'has d'equivocar, però a vegades no. Llavors la idea és a vegades tirar endavant. O sigui, el que a vegades... quan prens una decisió, en aquests moments, en un cercavila, no pots estar pensant, ho faig, no ho faig, i si ho faig, i si no ho faig, i si ho faig... Perquè quan tu ja hagis acabat de pensar, ja ha passat el que hagi de passar. Llavors, és més mentalment, a vegades, que no físicament, el cansament. I a sobre, quan hi ha molta gent participant, que tothom està pensant, quan passi per allà, què estarà l'Albert? Mai saben on estic. Perquè jo vaig movent en punts diferents, de tota, sigui Reis, sigui Carnaval, i em veu en diversos punts. I quan passo per allà, la gent diu, hòstia, què està l'Albert? Perquè és com que tenim una complicitat, no? De que si et veuen, és que va tot bé, funciona, anem tirant, cap problema. Sí que és veritat que tenim aquesta complicitat amb la gent que participa, que com va passar fa 2 anys, penso, o 3, cabalgata de Reis, anàvem caminant, arribàvem a Ciutat Cooperativa, on fem la parada tècnica, m'estaven trucant de Viladecans, m'estaven trucant de Cornellà, aquí està plovent, Albert, a Cornellà està plovent, Sant Boi no plovia, començava una miqueta, i vaig dir a les entitats, enmig del recorregut, ja estaven tots caminant, però tenim les nostres claus per parlar amb els caps de cada entitat, no fem parada tècnica perquè ens mullarem. I tots van reaccionar, cap problema, Albert, el que diguis, tirem endavant i no fem parada tècnica. Això és la complicitat que pots acabar trobant amb les entitats, no? Que ho veuen perquè tu veuen que prens una decisió que va bé per tots. No és perquè jo vulgui, sinó perquè és una decisió que a les entitats veuen que és positiva, que mai li fas fer aquest tipus de coses per res, sinó que sempre és algo molt, perquè és un, hi ha d'haver un problema gran. I jo la resposta que van fer les entitats per mi va ser superpositiva, dic, no, doncs no parem, Albert, tirem endavant, i ens va començar a ploure quan vam arribar al Parc Ajuntament. Per això nosaltres va ser com una cabalgata amb una satisfacció brutal. Perquè d'un gran problema que teníem a les 4 de la tarda, o a les 3 de la tarda, o durant tot el dia, que si plovia, si no plovia, les entitats es posen molt nervioses, neguitoses, podem sortir, no podem sortir, tota la feina que hem fet, què fem si no... És tot un moment de tot un matí de nervis, de trucades, de missatges de WhatsApp... Jo sempre dic el mateix. Sempre dic el mateix a qualsevol entitat, a qualsevol activitat. Sortim a les 5... A les 5 decidirem. No, que diu el Metocat, és que diu... Vale, quan estem a la sortida, veiem si podem fer-ho o no podem fer-ho. Si no podem fer-ho, pues, abans que anem més allà, sí que és veritat que a vegades jo m'ho penso. Tenim les cabalgates, que és el que més ens costa fer, a la nau, i decidim, sortirem una mica més tard, a veure com està el dia. Abans de destrossar-ho tot sense sortir, no? I en aquell moment decidim, sortim, i que passi, perquè veiem que no hi ha problema, i sortim. I pel camí anem, pues allò deia, prenent decisions que han de ser ràpides i han de... I la satisfacció aquesta, que la gent que participa respongui. Perquè pot ser que algú digui, no, vamos a parar, porque... No, normalment la gent respon i respon molt bé. Jo estic tan agraït de tota aquesta gent que treballa, que són voluntaris, que deixen la pell per poder fer qualsevol cercavila dels que fem, o de qualsevol tio del carrer, que és brutal, perquè tenen una il·lusió per el que estan fent i unes hores... Que estan allà treballant brutal, que per mi és de felicitar i de gran orgull dels veïns que tenim a Sant Boi, no?
1: Això es diu confiança.
0: Sí.
1: I la confiança es guanya.
0: Sí, ha treballat molt.
1: Clar, passa una cosa també en aquestes cercaviles, que és que, o per exemple una cavalcada, per exemple, allò és tan absorbent que no et passa que de sobte... No existeix com res més en el món durant aquell...
0: És que no existeix res més. Qualsevol cercavila que fas, quan tu estàs dintre, no existeix res més. Jo a vegades, perquè jo no vaig darrere del cercavila, jo no estic darrere seguint el cercavila, jo vaig d'un punt a l'altre i surto, i me'n vaig per carrers del voltant i torno a sortir a un altre punt. Aquell moment que tu surts del cercavila i vas pels carrers del voltant, tu no veus res. Jo, en el meu cas, tu vas caminant, vas escoltant les emissores de la policia, dels conductors, de no sé què, i vas pensant, bueno, anem a aquell punt, no sé què, i no veus a ningú ni veus res, només estàs veient la cercavila, aunque no estiguis dintre la cercavila, no? Fins que arribes a l'altre punt, i ja veus, i ja comença a veure, bueno, va bé, estem per aquí, anem funcionant, però sí que és veritat que és, per mi és para tot, perquè pues això, molta gent al carrer, i aunque no, però hi ha molts perills. Hi ha moltes coses que podrien passar que amb la sort que tenim i perquè jo crec que ho fem bé no passen, no?
1: I que quan hi ha una figura de referència com la teva suposo que també es dona aquesta situació de qualsevol dubte, però pregunta-li l'Albert.
0: Sí,
1: Sí, o sigui, sí, a tu et ve la gent i et va preguntant coses tota l'estona.
0: La veritat que sí, que van preguntant, van consultant, moltes vegades s'emprenyen amb mi perquè no contesto el WhatsApp, perquè no, perquè m'és impossible, i alguna trucada que tampoc contesto perquè més ni la sento. Ni vas allà i vas amb la teva història, vas mirant i et sona el telèfon, i no m'agafes el telèfon, ho sento. És que no puc. No puc perquè ni el sento a vegades. Vas allà enfocat amb el teu, mirant, i un t'està dient per aquí una cosa, un altre per allà, l'emissora, no sé què, i el telèfon, a vegades dius, bueno, ha de ser molt urgent. O l'haig de sentir, que moltes vegades no el sento.
1: Tu en tots aquests moments sents que estàs fent com una espècie de servei a la teva ciutat?
0: Jo crec que sí. Jo crec que i sempre ho he dit, jo la meva feina és... treballo per la meva ciutat, pels veïns i veïnes de Sant Boi, i crec que hem d'estar, això, orgullosos de treballar amb aquesta gent, amb les entitats i els voluntaris que tenim a Sant Boi. És impressionant. I crec que fem un servei molt gran. Crec que gent que entra nova, nosaltres al mes d'abril vam fer la valoració de Reis de l'any passat, fem una trobada, i gent que havia entrat per primer any a participar al Cabalgat de Reis, van dir, a mi m'agrada molt una frase que va dir, que contents hem d'estar els veïns de Sant Boi tenint gent voluntària com vosaltres. I ella havia participat com a voluntària i havia estat treballant al capdavant d'una de les plataformes que va fer, Jo des que, o sigui, jo veia cada any la Cabalgat de Reis des de fora, i aquest any que he entrat i ho he fet m'ha semblat brutal. Agraint aquella valoració a totes que participaven perquè pogués ser possible la Cabalgat de Reis de Sant Boi, I ella participava per primer any i a mi em van quedar unes paraules com, hòstia, em van agradar molt.
1: Diuen moltes paraules així la gent de Sant Boi.
0: Sí, jo crec que quan es reuneixen, quan fan valoracions, són molt crítics amb ells mateixos, amb la reunió, amb tot, però és una crítica sempre per millorar. No tenim una crítica de sinó és sempre per millorar coses, per poder mirar de si l'any que ve ho fem d'aquesta manera, no podem fer-ho millor. I mira que portem anys fent-ho, però cada any treuen alguna cosa per poder millorar. No ho fem tot des dels tècnics, no ho fem tot perquè molta part posen ells. De decisions que prenem amb les reunions abans de Reis o després. Nosaltres ja hem fet les dues primeres de Reis, Ja sé que estem enfocant molt al tema Reis, perquè el tema Reis és una de les activitats...
1: És com molt, molt exigent.
0: És molt exigent, hi ha moltíssima gent treballant, moltes coses amb valor, i crec que val la pena, no? Les demés també, Carnavoi és brutal, Carnavoi és una cabalgata, una rua de Carnavoi que vam sortir, la primera vegada que ho vam fer, érem un camió amb quatre diables i tres més que anaven caminant, i va ser el primer carnaval que vam fer amb una tècnica de cultura que estava aquí, que deia Nati Comas, i jo era un dels diables, i me'n recordo que anava, un dels companys anava d'Obélix i un altre d'Astèrix, i vam arribar a l'Ajuntament i anàvem sols, no hi havia ningú més, i deia, bueno, però ho es comença, i avui en dia és brutal el que hem aconseguit, no?
1: Deies que hi havia molta gent que et deia molts comentaris positius, que també t'omplen, que et fan seguir endavant, també altres que són constructius, que t'ajuden justament a tenir aquest nivell d'exigència, de que cada any el que es faci sigui millor, però quan tu et deixes la pell en alguna cosa i t'arriba un comentari que està fet amb mala bava, fa més mal?
0: Jo crec que no. A mi, jo sempre valoro molt. Si a mi m'arriben 20 comentaris amb mala bava d'algun malament, és perquè algú passa, i investigo si és que ho hem fet malament o què ha passat. Si és un comentari que fa mala bava una persona, o un comentari amb les redes socials, o sigui, ho poso allà en una caixeta, ben tapadet, i ja està. Perquè sé que hi ha 50 comentaris que són positius, i 50 comentaris que són creatius i que són per millorar. Aquell sempre estarà, i el negatiu sempre el tindrem, però hem de separar bé quants n'hi ha de negatius i de quin nivell. Això és molt important, perquè si no estaríem sempre enfonsats, perquè hi ha molta gent que vol fer mal. Llavors aquesta gent que vol fer mal, que jo, si és una crítica constructiva i que ho veig que ho he fet malament o que ho hem fet malament, es tracta de millorar-ho i de parlar-ho. Inclús, escolta, vine, parlem, què és el que has vist malament, què és... Ara, quan tu veus que és un comentari per comentar i per dir i fer mal, ja ho deixes, com es diu, encapsulat, i dius, vale, doncs aquí està. Si es repeteix diverses vegades, diversos anys o diversos moments, o de diversa gent diferent, igual hem de mirar-ho. Però si no, hem de posar la balança de lo negatiu i lo positiu. I si lo negatiu és per construir o és per derruir.
1: I això t'ha costat un procés aprendre-ho, o sempre ho has tingut molt clar?
0: No, això és un procés molt llarg, molt, molt, de tots els processos. Jo, clar, jo vaig començar amb participació ciutadana, jo feia molts processos participatius, i aquí et trobes de tot, i aquí et vas fent com a persona per poder visualitzar aquesta història. I també jo penso que es porta una mica la personalitat, no? Jo pots valorar i pots mirar i pots entendre aquella queixa que ha de ser una queixa que s'hi ha de donar la importància que se l'ha de donar, o quan és una queixa que és per fer mal. I això ho vas aprenent any a any i dia a dia. A mi m'ha passat, jo amb les festes de barri, amb tot arreu, jo quan començava era tot, per mi era tot un problema. Tu treballaves i dius, això hem de millorar, i això ens han dit que no sé què, i era com, uah, era tot sempre de pell de gallina, i perquè ho he fet malament, i perquè... I mica en mica et vas curtint, vas aprenent, i vas una mica fent la teva idea de cada moment i com ho has de treballar i com ho has de tirar endavant, no? A vegades, quan hi ha un nus com una problemàtica, potser, d'algun tema, i s'ha fet un nus amb persones diferents, a vegades has de donar-li temps. I el nus es desfà. Es desfà el nus i no hi ha cap problema. A vegades, si vols intervenir massa aviat, empitjora la situació.
1: Fas el nus més gran o més difícil de deslligar.
0: Clar, i a vegades tu deixes que vagi passant els dies, es desfent, i quan ja està desfet, entres un altre cop. I dius, bueno, què, i això què, tal, pum, pum, i no ha passat res. A vegades, moltes vegades, tenim aquesta història de ja no et dic per una queixa d'alguna cosa, sinó de nusos de gent a l'hora de treballar voluntàriament, són moltíssima gent, cadascú del seu pare i la seva mare, cadascú amb els seus neguits i les seves històries, que es creen, no direm que tot és flors i violes,
1: no,
0: llavors es creen aquells neguits, aquestes històries, i van fer un nus, i venen i t'ho diuen, Albert, perquè fulanito, Albert, que menganito, clar, quan treballes amb tanta gent ho tens, i ets un referent que et venen a dir i a preguntar, què fem? I aquell hauria de fer això, i llavors tu vas fent, parles, però intentes no intervenir. I el nus aquell, mica en mica, passen els dies i ja no hi ha nus. I els veus després, el dia següent, prenen un cafè. I ja està.
1: I a vegades si veus, que s'ha d'intervenir,
0: i tant, a vegades, de ben com ho vegis, com estigui la cosa, sí que intervens. Llavors parles, seus, parles i faig una mica de mediació. D'intentar, ni el teu és tan teu i ni el teu és tan teu. I hem d'arribar a un punt de trobada. Tu tens raó en una part, tu tens una raó en una altra part, i al final hem d'ajuntar els punts, negatiu i positiu, fins que no hem de ser amics, però hem de treballar junts. Amb una nau on tenim allà un sarau, eh? Llavors intentes això, mediar una miqueta, anar parlant uns als altres i acaben sent diluïts tota aquesta història, no?
1: És més important tenir caràcter o tenir sensibilitat?
0: Jo crec que les dues coses són importants. Molt. Has de tenir caràcter perquè la gent digui, hòstia, que és l'Albert, i sensibilitat perquè els problemes a vegades a tu no... O sigui, un problema per tu no és res, però per la persona que t'ho està explicant és molt. Llavors, el que és més important és posar-te a la pell de l'altre, sempre. De lo que t'està explicant, tu com ho viuries? Com et sentiries? I a partir d'aquí, treballar aquesta complicitat amb aquella persona que té aquell neguit, que per ell és superimportant, que a mi no seria res, però per ell és molt important. Llavors t'has de posar una miqueta a la seva pell i intentar treballar-ho mica en mica per dissoldre-ho.
1: Hi ha com una part molt humana en tot el
0: que és. Sí, tot molt humà. Molt.
1: Què diries que li falta a Sant Boi parlant de cultura popular?
0: Bueno, a Sant Boi, parlant de cultura popular, jo crec que al final tenim el que la gent de Sant Boi vol. Faltar, pot faltar moltes coses, podem parlar, no? Si volem parlar, doncs no hi ha castellers, no hi ha bastoners, no hi ha falconers, però al final jo crec que la cultura es fa, i la cultura popular sobretot, per això és popular, perquè la gent vol fer-la. Si no fos la cultura popular i sigués tot com es feia antigament, els gegants de Sant Boi, quan era Isabel i Fernando, que t'estic parlant de jo no existia, eren, com es deien, els geganters que venien a portar aquests gegants eren del Prat. Se li pagava,
1: eren venien... Eren uns professionals.
0: Venien, se li pagava, portaven els gegants i marxaven cap al Prat. I punto. I els gegants eren de Sant Boi, de l'Ajuntament, que els va construir l'Ingenio. Clar, això era una manera de funcionar. Però no, jo crec que no era la... Era el que es podia fer en aquell moment. Però jo crec que la manera maca de funcionar és que la gent de Sant Boi estigui dintre d'aquesta cultura popular i que funcioni, que la vegi i que la visqui. Sobretot que la practiqui. El practicar la cultura popular jo crec que és un punt, sigui la cultura que sigui popular, ha de ser un punt superxulo de conviure, més quan tens canalla, i de viure aquesta part social, que no és només treure a ballar uns gegants, és tot el que l'envolta, no? tot, jo vaig començar amb els gegants, una de les coses que em va agradar més dels gegants era que voltàvem per tota Catalunya, mm-hmm. i anàvem a molts llocs, quan en aquell moment sí que és veritat que no se sortia tant de Sant Boi, estàvem aquí a Sant Boi per sortir fora, pues, i hòstia, cada cap de setmana anàvem, si no anàvem a Berga, anàvem no sé on, amb els gegants, a ballar els gegants, i et feia conèixer pobles que no haguessin anat mai a la vida si
1: pobles
0: no fos,
1: i gent,
0: i gent, si no anés amb els gegants, i viure gens i experiències i moments de cada trobada, de cada lloc. Això era increïble, igual que quan anàvem a les ciutats geganteres, que jo era petit i em van portar a Móra d'Ebre, trobada gegantera, ciutat gegantera, Móra d'Ebre. Arribem allà i vam estar a cada setmana sencer, dormíem allà i tot, i vam muntar una activitat que era fer puenting, la colla gegantera d'allà. Hola, hola, puenting, puenting, jo, això estaven començant, i jo no ho sé, perquè ara jo crec que ara no ho faria, o sí, no ho sé. Em vaig posar allà al pont, em vaig lligar les cames i vaig tirar avall. I després vaig dir...
1: Què acabo de fer, no?
0: Sí. Però bueno, ho fas perquè estàs en un moment, estàs... I si no hagués sigut pels gegants que em van portar aquell moment, jo en la meva vida hagués fet puenting, no? Coses d'aquestes que passen estan dintre d'un nucli amb gent, socialitzar amb gent i poder viure aquestes experiències, no?
1: Això és una forma de vida que no és una etapa, no? És a dir, que tu estàs tota la vida fent això.
0: Sí, sí. Jo porto, jo crec que sense això... Sí que és veritat que jo he fet un pas enrere. Jo fa uns anys, bastants, jo vaig dir als gegants, als diables, jo faig un pas enrere, si necessiteu estic aquí, mm-hmm. però clar, la meva vida laboral, diguéssim, està molt implicada també amb tot la part aquesta, i llavors, si necessiteu estic, però si és possible, doncs no estic. No? Jo vaig començar portant els gegants de Sant Boi, feia... coses que m'han passat, no? Jo vaig ballar el ball del Baix Llobregat a Castellà de Nuc per primera vegada amb els gegants de Sant Boi, i era la primera vegada que es feia en una plaça a Castellà de Nuc que no cabia amb els gegants que vam anar, i l'acabem de fer nova només per fer aquest ball. O sigui, aquesta experiència ningú me la pot treure ara ja, i era perquè anava amb uns gegants de Sant Boi. Tot això és una manera de viure, al final, no? Si no estàs amb els gegants, estàs amb els diables. Si no, vam crear els traucaires, que la idea dels trabuqueres és un tema també de sensacions, de persones, d'intentar... Aquí hi havia una rivalitat molt gran als diables de Sant Boi amb els diables de Casablanca, i hi va haver un moment que era insostenible, però ni pels propis diables, deia, és que no pot ser, és que fem el mateix, a la mateixa ciutat, ens hem de portar bé. I els caps que estàvem en aquell moment, estava el Pere Orente, estava jo, estava Santi Moixo, estava a l'Escoriza, vam seure'm a la taula i vam dir, hem de fer alguna cosa. No podem continuar així. I vam dir, creem una colla de trabucaires conjunta, i que comencem nosaltres quatre, i que veien la resta de diables que podem fer coses conjuntes, i d'aquí vam crear la colla de fadrins trabucaires de Sant Boi.
1: Sí que és cert que trabucaires i intentar signar la pau, potser en el cap no és una cosa que
0: no,
1: més.
0: No, però va sorgir. I vam fer una entitat conjunta, i a partir d'aquí van començar a caure problemes i fantasmes que hi havia entre els diables.
1: No? A que els nusos es deslliguessin.
0: Exactament. Creant una colla nova, que ens va costar el nostre, fer la colla de trabucaires, perquè la inversió és molt gran. I la feien personalment, no hi havia no existia l'associació, no hi havia subvenció, no hi havia res, i personalment vam crear una colla posant calés cadascú de la nostra butxaca, anar a comprar les armes, els trajes, investigar quins trajes podíem fer. Bueno, va ser un treball conjunt entre els caps de dues colles que vam aconseguir treure aquesta mala maró que hi havia entre els diables, no?
1: Doncs això és una de les fites de les que has format part també durant aquests anys d'història de la cultura popular de la ciutat. Què és el que et queda per fer allò, una espina que tinguis clavada que en el futur t'agradaria acabar-la aconseguint?
0: Hòstia, doncs la veritat que no ho sé. No he pensat mai. No he pensat mai. Això que deies de la història, t'has de dir una frase que sempre em deia, amb el que jo vaig començar, que el que em va ensenyar a ballar gegants, que era l'Esteve Dinarès, i deia, cada dia deia, Albert, estem fent història. Hem tret els gegants, estem fent història. Hem fet no sé què, estem fent història. Tot això quedarà per la història, el que estem fent. I sí que és veritat, d'una fita que vulguem, que tinguem al cap, no tinc cap. La veritat que ara mateix no tinc cap espina clavada de dir, no?, què hem de fer, què podem fer o què... No.
1: Per tant, seguir.
0: Seguir lluitant, i crec que de les millors maneres, no?, que és estar amb gent. La gent t'aporta molt.
1: I fent història.
0: Fent història, cada dia.
1: Albert Graus, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies a vosaltres, aquí estem per el que sigui.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.

I seguim parlant d'esports i ho fem de ciclisme perquè Jonas Vingegaard de Visma va guanyar la Volta a Catalunya 2026 el passat diumenge després de la setena etapa, la de Barcelona, que va ser guanyada per l'australià Brady Gilmore de NSN, regalant la seva primera victòria al nou equip impulsat per Andrés Iniesta. Aquesta etapa va passar pel Baix Llobregat i, de fet, va fer-ho també per Sant Boi, i avui volem aprofitar la benentesa per conversar amb un ciclista santboià que aconsegueix èxit rere èxit.

0: Fran Alemany, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, doncs molt bé i agraït d'estar aquí.
0: I benvingut a Gent de Carrer. No sé si vas poder seguir aquesta etapa, perquè em sembla que tu segueixes molt en general al
1: sí,
0: ciclisme.
1: Bueno, la vaig seguir una mica per sobre, justament quan van arribar a Montjuïc, que és com el moment més entretingut de tota la carrera. I sí, sí, va estar una etapa molt interessant, molts atacs i molt divertida.
0: Per què diries que t'agrada el ciclisme, que és el que té que tu t'ha enganxat des de sempre?
1: Bueno, suposo que és un conjunt, no?, de tot. A mi m'agrada, doncs, passar hores amb amics, una mica, no?, la velocitat i tot allò, i l'esforç, no sé. El ciclisme també et dona dona valors, no?, juntament amb els teus companys, aprenent a treballar en equip, a entrenar, a cuidar-te, i això m'agrada molt.
0: Clar, tu ara mateix ets d'aquí, de Sant Boi, ja tens 17 anys.
1: 17, sí, sí.
0: 17 anys, però és que has guanyat dos campionats d'Espanya, el 2022 i el 2024. Per tant, des del principi, aconseguint ja molts èxits. Quin va ser el moment en el que vas començar en el ciclisme, que et vas enganxar realment a tot això?
1: Bueno, de petit, doncs, vaig fer diversos esports. Mm. Tothom, doncs, jo vaig començar també en el futbol, no?, perquè ara molts amics meus anaven, però vaig durar gairebé poc i vaig anar al ciclisme just aquí a l'escola de Sant Boi, i allà em vaig passar molts anys fins que cadet de primer vaig anar a un altre equip i això, o sigui, porto ja gairebé 12 anys més o menys al ciclisme. Llavors estic des de petit amb les rodes.
0: Clar, no només això, sinó que ara mateix estàs estudiant batxillerat.
1: Exacte.
0: Però estàs fent només un batxillerat adaptat, perquè ara mateix tota la teva vida va al voltant del ciclisme, no?
1: Exacte. O sigui, jo, perquè ens entenem, van donar l'opció d'anar a un CAR, que i aquí ja està la Blume, i jo principalment anava a Ripoll, però vaig decidir anar aquí a Sant Boi, al Rafael Casanova, que on vaig fer l'ESO, i allà, doncs, em convaliden optatives i, doncs, si puc canviar algun examen perquè el cap de setmana o el divendres estic fora, doncs ho faig, i bueno, els profes m'ajuden bastant, la veritat, i això, vaig decidir fer-ho aquí al Rafael Casanova i així estar més temps amb la meva família.
0: Clar, perquè si hem d'explicar que si vas a un CAR, estàs vivint tota la teva vida allà, tu has volgut seguir desenvolupant la teva vida a Sant Boi, diguéssim.
1: Exacte, o sigui, jo anava a Ripoll, i Ripoll, a veure, està aquí, però no és el mateix que estar cada dia a teva casa, just sopar amb la teva família, o qualsevol cosa. I si tens un mal dia, estan els teus pares allà, doncs no estarien presencialment. Llavors, doncs, jo vaig preferir fer-ho aquí.
0: Per tant, per tu és molt important l'acompanyament de la gent que tens al voltant.
1: Exacte, jo, sobretot amb la meva família, estem molt units i són el més important.
0: Però és curiós, perquè parlant de la teva família, no tens cap persona així molt propera que hagi estat ciclista. Llavors, d'on et ve això, tu?
1: Doncs, no ho sé, o sigui, jo, com era molt petit, me'n recordo que jo als meus pares els vaig dir de fer o motos, i les motos, de petit, tan petit, doncs, també és una mica car, no? O vaig dir això, o ciclisme, no sé. I des d'allà, doncs, m'he quedat fins avui dia.
0: I tu recordes la teva primera bici, per exemple?
1: La meva primera bici, sí. Així una mica amb la que vaig començar a fer carreres, no? Era de les típiques de muntanya, i ja després, doncs, em vaig comprar una de carretera, meus pares em van comprar pel Nadal, i des d'allà, doncs, una darrere d'altra.
0: La guardes encara, aquella primera bici?
1: Supost. La tinc a casa, allà, i aquestes són relíquies.
0: I es quedaran per sempre allà, segur, no?
1: Segurament.
0: Clar, vas començar a fer muntanya, que és una mica per on comença tothom, diguéssim, però després vas anar per altres camins, també. Explica'ns ara mateix la modalitat que estàs fent, perquè estàs dins la Federació Catalana de Ciclisme, que es diu ARP. No sé si ens pots explicar això, com funciona.
1: Jo ara mateix el que faig és carretera. També he fet diverses proves, no? La muntanya, ciclocross i pista. Però principalment em centro en carretera. És el que més m'agrada. Abans, sobretot, fa l'any passat, una mica abans, el combinava amb la pista. Però vaig centrar-me en carretera i ara treballo això, carretera solament.
0: Clar, carretera, que sí que també sempre has de fer molts quilòmetres, has d'invertir molt de temps.
1: Exacte.
0: És un esforç físic i mental també brutal. No sé com ho portes, això. Ja no només a les competicions, sinó també als entrenaments.
1: Clar, o sigui, Hi ha carreres d'una mica de tot, no? De 80 quilòmetres, o hi ha altres, per exemple, de 130. Llavors, fer 130 cada dia no, és inviable, més amb curs en batxillerat. Llavors és una mica difícil, això, el compaginar-ho. Però, bueno, per exemple, cap de setmana, igual que no tens carrera, doncs has de fer bastant hores i per adaptar-te a les carreres.
0: Clar, clar. Quantes hores, per exemple, pots tirar un dissabte fent bici?
1: A veure, jo ara mateix tampoc faig moltes hores, perquè tampoc és el moment. O sigui, quan arribes a ser professional ja sí que fas moltes hores. Però així, jo que sé, entrenos d'equip entre 4 a 5 hores, allà, doncs, 140, 150, no més, perquè les carreres no duren més.
0: Clar.
1: Realment has de fer, doncs, l'acord que et toca de la categoria.
0: Això és pel que fa al dia al que li pots dedicar més temps, i els dies que no pots dedicar tant de temps perquè justament tens altres coses a la teva vida i que, per tant, no pots estar tantes hores, com ho fas realment per poder ser productiu? Com són aquests entrenaments?
1: Doncs arribes a casa, ho fas una mica ràpid tot, i agafes i tu vas a entrenar allà. Llavors, doncs, si per exemple un dia pots fer 3 hores, doncs fas 3 hores, però hi ha dies que, com estic en batxillerat, doncs igual he de fer una i mitja o dos, i llavors les has d'aprofitar al màxim. I ja després, doncs, igual un dia que pots fer una mica més, doncs el teu entrenador, doncs, t'ho adapta, no? Sobretot és més part de l'entrenador, les hores que et toca.
0: O sigui, tu tens una persona que en el dia a dia et va com indicant una mica quins són els plans d'entrenament?
1: Exactament. Jo tinc el meu entrenador personal, que em guia cada dia els entrenos que he de fer, i si, per exemple, un dia no puc fer allò perquè no tinc temps, doncs ho dic, que he de canviar això, no sé què. També tinc el nutricionista, que també em posa tot el que he d'entrenar, tant dels entrenos com el dia a dia, i llavors és com un equip que hi ha darrere per preparar-te físicament.
0: I en el sentit, per exemple, de l'alimentació, hi ha gent també que t'acompanya?
1: Ah, sí, hi ha el meu nutricionista, que és valencià, que és especial en nutrició deportiva, i sí, m'acompanya en tots els dies, el dinar, el sopar, l'esmorzar, tot, porto el dia.
0: Abans explicàvem també que ja portaves algunes victòries a les teves esquenes, per exemple, aquests dos campionats d'Espanya que comentàvem, un el 2022, l'altre el 2024. Com recordes aquelles dues competicions?
1: Doncs, a veure, el de 2022 va ser a la meva etapa d'infantil, llavors és una mica aviat, no? O sigui, és època d'escoles.
0: Clar.
1: Llavors, això és com que sí, que encara no és seriós, o sigui, jo entrenava, però no s'entrenava gaire bé, més prioritzaves la tècnica, no? A tot allò, i doncs amb molta il·lusió, no? Justament també estava la meva família allà, doncs és un moment molt feliç. I el segon ja és a l'època de cadet, que ja entrenes una mica més, o sigui, ja és una mica més seriós, no tant com a júnior, però sí que és una mica més seriós. Llavors, també, molta il·lusió, la veritat, i amb la meva família, també.
0: Veig que t'acompanyen a tots llocs.
1: Sí, sí, o sigui, quasi sempre a tots, però sobretot el meu pare, però dies importants, com per exemple són els campionats d'Espanya, que no és una carrera més fàcil, sinó que és una carrera important, doncs sí que venen tots.
0: Estan allà donant-te suport en el moment de començar, també en el moment de rebre't, però en el moment de la carrera els tens presents, també?
1: Sí, en una part sí, però en una carrera, doncs, jo vaig concentrat en la carrera.
0: Clar.
1: Jo sé que ells m'acompanyen, però jo he d'estar en la carrera. Però sí que hi ha moments que hi penses, no? Quan estàs allà, com que igual penses, puc guanyar, doncs sí que et ven una mica més al cap.
0: Com és aquesta batalla mental de tenir tants quilòmetres per endavant i saber que encara et queda molt?
1: Bueno, intentes portar el millor possible i gastar el menys possible, perquè si no es fa molt llarg. Sobretot ara que dies de 130 quilòmetres i se'n va molt ràpid. Llavors has d'estar pendent sempre, molt atent, i igual són 3 hores i mitja que has d'estar, però al 100% d'atent, perquè qualsevol cosa pot haver una caiguda i tot allò. Llavors és difícil, però bueno, se fa el millor que puguis.
0: I com es manté la concentració?
1: Doncs la portes, hi ha moments que sí que pots relaxar-te, no? Però és que hi ha moments a carrera que se'n va molt ràpid, llavors és que allà has d'estar molt atent, perquè si un noi se'n va cap a un costat, tu te'n pots anar al terra per no estar atent. Llavors has d'estar sempre, doncs, ben col·locat, no? I tot allò, i atent. I hi ha moments, doncs, que igual el pilot va més relaxat i tu pots relaxar-te també.
0: Clar, de fet passa una cosa, potser el mountain bike, per exemple, potser no sigui tan així, no? O sigui, una cosa potser més individual, però en el ciclisme a carretera has d'estar molt pendent de què fa la resta, no? I tota aquesta part com més tàctica del ciclisme, que potser algú que estigui molt fora d'aquest món, potser ho desconeix. Com li explicaries, no? Perquè com explicaries d'alguna forma que el ciclisme no és pedalar, sinó que hi ha una part tàctica molt important també darrere?
1: Exacte. Jo, quan la gent em pregunta i... O sigui, la gent creu que el ciclisme és un esport individual. Mm. I en part tenen raó. Però tu, un ciclista sol, frente a un equip ben estructurat, no té res a fer. Llavors, doncs, tu has de llegir la carrera, saps? El que dic. Depèn molt també del perfil, de l'etapa, no? Què fan altres equips, però sobretot l'equip que ha de fer és estar unit i saber interpretar la carrera. Si hi ha moments que està davant i, jo que sé, provocant a fuga o mandar a gent cap endavant, doncs tu això ho has de llegir i sobretot també t'informen doncs, per la ràdio, no? Amb el teu equip i el director doncs, ja et donen les instruccions. És com al futbol, doncs, hi ha moments que no faràs la mateixa tàctica front a un equip que igual té més possessió de pilota front a un equip que fa doncs, contras. Doncs, això el teu director doncs, ja s'encarregarà.
0: Clar, has de saber com llegir la carrera, no?
1: Exacte.
0: I jo, hi ha vegades que també aquí entra una mica com l'ego del ciclista que diu, mira, jo vaig cap endavant i m'és igual el que diguin.
1: Exacte.
0: Això passa també o no?
1: També. O sigui, és un esport en equip, però tu tens el teu moment i si tu et sents bé i ho ves viable, doncs cap endavant, ataca i si pots bé i si no, doncs mira, millor que no fer res, doncs intentar-ho sempre està bé.
0: Tu ets més de seguir ordres o més de fer el teu camí, diguéssim?
1: Jo m'agrada seguir les ordres, però també interpretar la carrera, perquè molts cops et donen unes ordres i la carrera pot canviar molt. Mm-hmm. Llavors tu has de saber interpretar la carrera, però a mi m'agrada també el ciclisme d'atac, que no sigui fàcil de llegir la carrera, saps?
0: Passar-t'ho bé, no?
1: Exactament. Sí,
0: sí. Sempre. Doncs estem parlant amb Fran Alemany, doncs un ciclista sabuia molt jove, però que, com veiem, ja té alguns èxits a les esquenes i, sobretot, doncs el més il·lusionant és tot el que queda per endavant. No sé tu ara, quan mires cap endavant, què és el que veus a la teva carrera com a ciclista? Perquè entenc que tu vols fer carrera com a ciclista.
1: Exacte. Jo ara mateix, sincerament, és acabar el batxillerat. Primer de tot vull acabar els meus estudis. Però ja després, doncs, sobretot a l'estiu, doncs ja et centres a la carrera, et centres en els entrenos, no?, tot allò. Mm. I, doncs, bueno, principalment, doncs, agafar un bon equip de cara a l'any que ve i continuar formant-me com a ciclista.
0: I et poses algun objectiu concret? Allò, una carrera a la que t'agradaria estar, algun escenari que t'agradaria conquerir, diguéssim?
1: Bueno, no, perquè no contra campionat d'Espanya, qui sap, però realment no. O sigui, doncs, en fer les coses bé, doncs ja, i si fas les coses bé, doncs ja vindrà un bon equip i t'agafarà. Llavors amb això ja està bé.
0: Es tracta de posar-li l'esforç, diguéssim, no?
1: Com?
0: Es tracta de posar-li l'esforç i les coses ja passaran, diguéssim.
1: Exacte, o sigui, tu has d'esforçar al 100%, coses que doncs pots tu fer, hi ha coses que no les pots controlar, com per exemple caigudes, lesions, no? Però entrenos, l'alimentació, el descans, doncs sí, portar-ho al 100, perquè això està a la teva mà.
0: Doncs anirem evolucionant també com va aquesta carrera, doncs cada moment promet moltíssimes coses. Moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí, Fran Alemany. Moltíssimes gràcies.
1: A tu moltes gràcies.
0: Agent de carrer, seguim amb més coses.
2: Més de 45 anys amb tu.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. No, no. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: necessitaries? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
3: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida en són dues, són gresca i xerinola.
3: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu ja, eh?
3: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure?
3: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
4: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
5: Hola, bé.
0: La Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO i la paraula que més...

0: Instagram en català és t'estimo.
1: Sí.
0: Romàntica.
1: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
0: completa, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
2: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la. Buah.
0: Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
3: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
3: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
1: No.
0: Aaron, ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
1: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
1: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
1: Només amb alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
4: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics contats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant.
0: Uh-huh.
4: Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
4: Sí, sí, sí, sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Uh-huh. Tu, Paula?
2: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
2: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
2: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
2: Em sembla bé, també. Jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
3: Mm-hmm. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però sí, vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català.
0: Mm-hmm.
3: Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
2: Totalment, sí, sí.
0: Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
1: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
0: uh-huh,
1: i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera jo parlo català, sí, puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
1: No.
0: És
1: perquè
0: una conversa bilingüe.
1: Si ens entenem, doncs...
0: Uh-huh. D'acord.
1: Da igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
4: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
4: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu, i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
4: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però uh-huh, per mi és com si parlés castellà i llavors tinc la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
4: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de pues d'una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora, uh-huh, a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua, sí, al final útil, no? Una llengua...
4: Utilitzar d'ús. Aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
4: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Què opineu d'això? Sí,
4: et sento una miqueta d'acostar,
1: sí,
4: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
1: És com estrany.
0: És estrany.
1: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català.
0: Uh-huh.
1: I si ho parles és com... Sí, claro.
0: O sigui, que aniran malament, vols dir?
1: No, però com que fan... la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... perquè ara
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació
1: sí.
0: Com una...
1: Sí.
0: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
2: Jo penso que no. Trobo que el castellà i el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
3: Com pingüí.
2: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
0: Que al final una llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
2: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
2: Sí.
0: I al final, veure's obligat a canviar una, no, la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada? Que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran? Ja no perquè, evidentment, l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no? El que comentaves ara, Noelle, si algú parla català a la classe, es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
3: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de... Això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de, no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, imposen, digo la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
3: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
5: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menys amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
6: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part de amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, eh? Perquè sobre l'obra és en català.
5: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si bé que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català. Perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i d'un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
5: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
7: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
0: Està de fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
3: Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, que és allà, per guanyar diners.
10: Però
3: els diners,
0: quines... Digues.
4: I és que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persona, però s'arriba completament, perquè ja no és com, o sigui, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
3: És que el que me costaria a mi, no sé si ganaria...
0: Què faríeu? O sigui, realment... Català, eh?
4: No, no sé si és... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellano parlant, jo diria català. Tu com...
0: Tu, Noelia, què opines?
1: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
10: Ah,
0: pues
10: sí, eh?
0: Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
2: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
2: M'hauria de pensar, eh? Ah, em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser sí. Hi ha molts influencers, molts
2: faria
0: generadors de contingut
2: mixta. Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol sí, no oblidar-se vol... d'un nínxol, no? I, sí. Bueno, i tu, Júlia...
3: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior, amb el tema música també creieu que ha... que és inferior o ara mateix estem en un bon punt?
3: Abans ostres, està molt bé ara.
0: Però està
3: jo crec
0: que igual
3: la indústria
0: no?
3: De la música catalana està...
4: No, jo crec
3: està...
4: que ara està petant.
3: Està petant, sí, ara.
0: Quins cantants, quins grups catalans?
3: Mira, Oques Grasses.
4: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta
3: a Catalufo, o
4: amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Per tant...
3: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser...
3: Però jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
2: Sí.
3: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobaríem també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
3: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
2: Sí,
0: tu què opines?
2: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
1: És preparat amb mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
3: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
3: Sí, però ara no som a
0: Crash. Crash, Random...
4: Rayat, Random, jo... I sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els TikTokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que li dic abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
3: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
1: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma.
3: Un entorn, cursos gratuïts, exacte, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
4: Exacte.
3: Sí. O sigui, com podem fer això?
0: Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs... perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
2: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen i dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, sí. No? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
10: Sí, sí, sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè... ara mateix, com tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta, i com ja ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
3: magnífic. Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí... Sí.
0: No, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Sí. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
2: Ui... Es casa.
1: Fatal.
0: Just o què? Bueno,
2: no,
0: a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai! Va.
0: Això no us l'esperàveu,
4: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar els següents refranys en català.
2: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta també si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
1: I a la vora confitura.
0: Molt bé, Noelia.
4: Molt bé.
3: Joder, la Noelia...
1: Que l'estava fent... Ui.
0: Què vol dir?
1: És que...
3: Se'l sap tot, ja.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
1: No m'ha estudiat.
4: No m'ha esperat,
1: No estava pensant, no, justo.
2: Estudiat d'amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona. Va, els altres, atents. I tu també, Noelia, va.
2: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest
3: silenci. Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
4: Ningú.
0: I dia passa any empeny. Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
3: Som la vida.
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
4: Aquest sí.
1: Este sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
4: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat. No
3: és
4: el
3: sac i ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Vol dir que no et precipitis, no? Abans de donar una cosa per feta. Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
3: El primer crit.
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Sí. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
6: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora de patir el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
5: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
11: Al col·legi sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlem en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
5: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema parlen en castellà, si van a dinar parlen en castellà. Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa... però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Vols que parlem català fent pupurri?
5: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent. L'escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
6: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo, per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i al cap d'estudis, sempre en català, perquè m'imposen. Però, per exemple, a... no sé, el de mates, per exemple...
0: Aquest KV potser...
1: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
0: I fos en castellà.
1: Sí, i em respon...
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
12: Exacte.
0: No?
2: Totalment.
0: Què vol comentar?
3: És que sí, el tema d'insultar, no?
0: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
3: Sí.
2: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
2: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
2: Sí, potser,
0: què en penseu vosaltres que viveu a Barcelona o voltants?
3: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com, entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots,
0: però
3: amb
0: alguns. I per què creus que s'està posant de moda?
3: Bueno, jo crec que ja que està... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
0: Però si creus que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
3: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
10: Exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes s'hi parlen de col·legueo en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueo, jo soc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueo i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
0: Clar, i que on podríem... Digues.
3: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
0: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
1: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja.
1: I això
0: t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
1: No, o sigui, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi...
1: Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que potser ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí, que l'ajuda.
0: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
1: Jo crec que ho veiem bé perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
3: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant, que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
0: Sí,
3: és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
0: És que potser
3: té
0: un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
3: El català ha de ser una eina de cohesió social.
10: Hòstia, quina frase.
0: Bonic, això, eh?
10: Sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
0: una cosa normalitzada.
10: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
1: l'entretén.
10: Exacte.
3: Anem a experimentar amb el català, no?
10: Exacte, i que es pot fer col·legueo, i que es pot fer, pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
0: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que són més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
2: Jo ho desconf...
0: Tu no estàs d'acord?
2: No.
3: Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
0: Ostres, no.
10: Jo abans més.
0: Però quina representació.
1: Depèn de l'època. No.
3: Bueno, fatal.
0: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
3: Doncs sí.
0: Però només un 26% ho feu en català. si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
1: Castellà.
0: Castellà.
2: Jo, a mi és igual, mentre m'agradi el gènere també literari,
10: exacte,
2: el que sigui.
10: Sí,
1: això sí que és veritat.
10: Exacte, exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, és, i que fa, bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, doncs pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
0: T'agrada Terra Baixa?
10: M'ha encantat, o sigui, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
0: i
10: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
0: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va.
2: Paula.
0: Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegis aquest missatge, Paula.
2: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
3: Així no aneu enlloc.
10: Clar,
3: és que passa
0: molt. Les cares que heu fet, eh?
3: Les cares. Què? Pobra noia.
0: Què fem?
1: No, però és que...
0: Què li diem a la Rebeca?
1: És que passa molt.
0: O què li diem a la
3: Rebeca? Passa molt.
10: Passa moltíssim.
3: És que és quasi racisme.
10: És que, sí. No, sí, exacte. O quan,
3: no, perdó.
10: No, és que és veritat.
3: Sí, és que sí.
10: És com, completament veritat.
3: Vale, ets de fora, no et pensa parlar si, català, perquè el català és baix d'aquí.
10: Exacte. O si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en el Mercadona i veus la caixera, que tu ets... i jo, que soc castellanoparlant, que castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona pues, que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
0: No, és que això ho veu de mala educació.
10: És un microracisme. I ho dic teixantment. O sea, sé que sé, fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
3: i a
10: això,
3: més ara, que tothom m'ha passat arreu.
0: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
10: Ens carregaríem el professor. Exacte. Sí.
3: S'ha de partir des de...
10: Ja ho dic jo. Ens carregaríem el professor.
0: Està molt bé.
1: Sí, però és
0: doncs
1: que...
0: Ens carregaríem
1: el professor, crec.
0: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat! Sí?
2: Va.
0: Esteu preparats?
2: Sí.
0: Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
3: Com es diu aquesta?
0: Aquesta és l'Anna.
3: Molt bé, Anna, sí? Molt bé.
10: Ja no fa falta que...
0: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
10: Hòstia.
3: Ai,
0: tenim
3: no,
0: el Ramon,
2: no,
0: si
2: no
3: és
2: motiva.
0: Tenim el Ramon al cambrer, que no canvia mai de castellà.
3: Al
0: castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
3: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
0: Sí.
3: O sigui, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
0: Que un es quedi sense pati,
10: És una manera de viure una llengua.
3: És una manera de viure.
10: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
0: Sentiu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord. Eh?
3: Està batant la diversitat, l'Anna.
2: Jo que estic al Didac.
10: Jo també.
0: Per què estigues al Didac? Sí.
2: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
0: L'has de convidar.
3: Sí, clar.
0: Molt bé. Noelia, tu qui castigues? A veure.
1: Buah, és que... No sé.
0: Jo sí, tenim aquí.
1: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... Ja, a qualsevol.
10: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, l'hem d'ajudar, l'hem d'acompanyar i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el didac.
3: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
0: Clar.
3: Una persona que l'està aprenent, vull dir.
0: L'Ada que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
10: Sí.
3: Sí. Mentre jo estigui viva,
10: No, sí, completament.
0: Però ho penseu, ho convençuts, eh?
10: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per i per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i jo defendré, la veritat.
0: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
3: Jo també, és que conec la meva realitat i intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
0: Clar que sí.
3: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
10: Què penses, Noelia? Com?
3: La defensora del català.
1: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
1: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
0: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
1: És que, per exemple, a casa, no. A Karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
0: Diries que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
1: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
0: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui i aprens.
10: Estic d'acord.
0: Meravellós.
3: Clar, aprendre català per amor.
0: Per amor. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
3: És la millor tècnica.
10: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
3: Xarrupa figues, abraçafanals...
0: Aquí anem una mica coixos en català, s'ha de dir, que en insults... Sí, tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
10: Tirallonga.
0: Que li ha sortit així sol.
10: Llepa fills, som-hi a truita... Són aquests insults...
1: És que no conozco ningú.
0: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
2: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
0: No, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
3: El Didac,
10: més expulsió.
0: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
3: No.
0: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
2: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
0: Si un titular, dius, m'emporto això.
2: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
0: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
1: Que hauria de parlar més català.
0: Uh-huh.
1: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sigui, no
0: doncs
1: sé
0: el que... parles perfecte.
1: Sí, el parles superbé.
10: El parles molt bé.
0: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
3: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parli.
0: I tant, i tant que sí. Aaron,
10: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia al veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia i al Cristian i a la Paula.
0: Que bonic.
10: La veritat.
0: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
3: Jo diria dues coses, si se'm permet.
0: I tant.
3: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val?
0: I pingüí també.
3: I pingüí pot ser. I t'estimo. I xiu-xiueix. I també català a l'atac.
0: Molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies a Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè, de veritat, que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo, com a profe, he de dir, com a profe de català, he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
10: gràcies,
0: que...
10: Gràcies per la confiança, eh?
3: Sí,
0: confio,
3: ho
0: intentarem, ho seguirem...
2: Pico pala tot.
0: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones. I
3: perquè mica en mica...
0: Sempre en mica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

A la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amigues i amics, com va? Al Sendes ens agrada fer-vos propostes relacionades amb el senderisme, amb l'excursionisme i amb els viatges. Cada setmana ho fem des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades de la xarxa Més. En cada programa i al llarg de 25 minuts us oferim un total de 3 continguts. Sumari i comencem. Granny Smith, Pink Lady, Golden Fuji, Royal Gala... Segur que són noms que us resulten familiars. Són algunes de les principals varietats de pomes que tenim a l'abast. Avui anirem a Palau Sató, a la finca de Mas Saulot, on una família fa 3 generacions que es dedica al cultiu de la poma i a l'elaboració de sucs i de sidra catalana, que es coneix amb el nom de Moma. Com que organitzen visites guiades als camps i a les instal·lacions, en parlarem. Ho farem amb el seu gerent, en Pau Frigola. Amb el Xavi Tió fem senderisme de pedra picada. Avui als voltants de Castellví de Rosanes per descobrir les fonts de Miralles, sota el gran casal del convent del mateix nom. Descripció minuciosa de la ruta i fitxa tècnica a l'apartat de senderisme del programa. I seguim fent un tomb per la ciutat d'Hamburg amb la Cristina Duró. Segon capítol de 3. Ens submergim de ple en un dels barris més carismàtics, alternatius i característics de la ciutat, Sant Pauli. Això i unes quantes coses més d'aquí uns instants. Continguts presentats, ens posem en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Hi ha una coneguda dita anglesa que diu allò de "One apple a day keeps the doctor away". Vaja, que una poma al dia fa salut i ens manté allunyats dels metges. Sigui més o menys cert, la poma és una de les fruites per excel·lència. Potser podríem dir la reina. Avui li fem un petit homenatge. Al cor del Baix Empordà, al mig de la plana i a redós de la serra del Montgrí, 3 generacions d'una família s'han dedicat al cultiu de la poma des que l'any 1962 van plantar els primers arbres a la finca de Mas Saulot, a Palau Sató. Amb el pas dels anys, el negoci s'amplia en instal·lacions a Gualta i a Fontanilles i també en productes elaborats. Primer sucs i després, des de mitjans de la dècada passada, amb la sidra. Ho heu sentit bé, sidra feta a Catalunya. I com que som a prop del Montgrí i allà hi cultiven pomes, fusionen les dues paraules i es fan dir moma. Des del programa interessa especialment la seva proposta de sidra turisme, una visita guiada als camps de pomeres i a les instal·lacions, i que acaba de la millor manera possible amb un tast d'aquest producte. En Pau Frigola és la tercera generació i gerent de l'empresa i ens descriu els continguts de la visita.
1: Totes les visites, no sé que hi hagi un problema climatològic molt gran, comencen al camp. I comencem doncs, des de conèixer com es produeixen les pomes avui dia, la fruticultura, com ha anat canviant al llarg dels anys, com cada cop ens hem d'especialitzar en més maquinària i després doncs, passem a la part del premsat, com es fermenta una sidra, com s'embotella, com aconseguim doncs, aquest producte finalment. I al final de tot doncs, hi ha un tast de les sidres i els sucs per conèixer doncs, de primera mà i poder-ho provar de la mà d'algun dels nostres guies.
0: La visita al Mas Saulot comença a l'exterior per contemplar una part de les més de 90 hectàrees de pomeres de què disposen en el global de les seves 3 finques. Així és com es troben disposades al territori.
1: Totes les nostres filers de pomeres miren cap al Montgrí perquè estan plantades de nord a sud. Tenim d'est a oest la sortida del sol i la posta del sol. Necessitem el sol per les dues cares de la pomera i també que aquestes pomeres estiguin protegides de la tramuntana.

0: tant, aquí en el Baix Empordà, doncs, és important quan bufa, i per tant, en les fileres plantades de nord a sud les tenim plantades aerodinàmicament a la tramuntana.
1: Les preferències de varietats de pomes poden ser tot un autèntic debat a les cases. Hi ha qui li agraden les pomes àcides, d'altres són més partidaris de les dolces. Hi ha qui es deleix per fer una queixalada i trobar una carn ben acuosa. D'altres prefereixen les textures més aviat farinoses. Sigui quina sigui la vostra preferència, a MoMA ho tenen present perquè cultiven moltes varietats.
0: Treballem actualment moltes varietats de poma que podeu trobar en el mercat, però les més conegudes poden ser la Granny Smith, que és l'àcida, l'Epic Lady, molt comercial, que es cull el mes de novembre, una Fuji, una Royal Gala. També treballem les pomes de tota la vida, la Golden amb rosetting, pomes vermelles, Red Delicious. Sempre has de tenir la finca molt diversificada, ja que també el mercat va fluctuant i cada any no totes les pomes treballen de la mateixa manera. Per tant, algunes els descobreix alguns anys, algunes els descobreix més alguns altres anys.
1: Una de les més habituals que es troba als camps és la Granny Smith, perquè, com explica en Pau, és la protagonista principal en l'elaboració de la sidra, producte que la família, per garantir el relleu generacional i adaptar-se als nous temps, va començar a elaborar l'any 2012 i que, 4 anys més tard, ja tenia embotellada i a la venda. Ara, anys després, de sidra ja en fan unes quantes varietats. I cal dir que no es veu a la manera basca, és a dir, obrint una aixeta al crit de xoig, abocant-la cap avall i recollint-la amb el got. La sidra catalana té més bombolles i, per tant, se serveix a la nostra manera.
0: Bàsicament, les nostres sidres estan elaborades de Granny Smith, tot i que porten un 10% d'altres varietats, per poder aconseguir una homogeneïtat de producte al llarg de les diferents elaboracions. Però sí que cada sidra de les que podem provar en el tas doncs, tenen una personalitat diferent i perquè estan fetes amb metodologies diferents. La sidra MoMA, diguem la bàsica, és una sidra, com et deia, amb 6 mesos de fermentació. Primera fermentació alcohòlica, segona malolàctica. Després fem una sidra on la segona part de la malolàctica la fem envellint amb una mica fusta, és la sidra envellida. Fem també sidres tipus ancestral, on fem les fermentacions dintre l'ampolla i després també hem fet alguna sidra macerada amb altres fruites com una sidra de pèssec o una sidra de saúc.
1: Anem cap a l'interior de les instal·lacions. Allà la visita guiada porta a conèixer tot l'instrumental necessari perquè una poma acabi feta suc o sidra dins d'una ampolla de vidre, des del premsat a la fermentació i l'embotellat i etiquetat final.
0: La inicial és una cinta classificadora per poder seleccionar ben bé la poma que anirà dintre. Passem trituradora i premsa. D'aquí ens en anem a dipòsits inoxidable per poder iniciar les fermentacions i sobretot també fer una decantació del sòlid. Al cap de 6 mesos de primera i segona fermentació, tenim les fermentacions acabades al cap de 6 mesos, passem a l'embotellat. I l'embotelladora, etiquetadora, i passem doncs, en els magatzems també.
1: A més de la sidra, a MoMA elaboren sucs de poma. I no en tenen pas un, no. En tenen fins a 4 de diferents, per satisfer tots els gustos. En Pau Frigola explica les 4 varietats de poma amb les que en fan suc.
0: La Granny Smith és la més àcida, la poma verda, per excel·lència. Després doncs, passaríem a la Pink Lady, que és l'última poma que es cull al novembre, una poma molt tardana, on aconseguim també un punt de dolçor inicial, però que la part final doncs, ja la trobem més àcida, en boca. I passant doncs, la Fuji, que és una poma d'octubre, és una poma dolça, molt semblant també a l'última, que és la Gala, que és la primera poma, la de l'agost, la primera poma que es cull. Una poma menys caramelitzada, salagosa.
1: La visita guiada a les dependències de MoMA a Palau-sator té una durada aproximada d'una hora i quart i acaba de la millor manera possible, amb un tast de tots aquests beuratges o bé dinant al restaurant que fa poc han muntat a les mateixes instal·lacions. D'entre els molts plats que tenen a la carta, com és natural, la poma hi és ben present.
0: I és protagonista des del principi fins al final, des de les amanides, inclús segons plats, que fem una base, per exemple, d'una poma a ceba, ho combinem amb un bacallà, i després, doncs, evidentment, en la part de postres, el postre per excel·lència de poma és la gatèn, també és el postre més venut i més recomanat en el nostre restaurant, on doncs, ens sentim orgullosos, i no ens en volem descuidar dels sobretaules i licors, que també doncs, hem anat desenvolupant diferents espirituosos per acompanyar les sobretaules.
1: Entreu a mooma.cat, en dues os, si us voleu apuntar a la visita guiada. Una activitat que, per al Pau Frigola, serveix per fidelitzar clients en uns temps on sembla que el bon menjar i el bon beure van a més, i també una manera d'obrir-se al mercat. Una forma de ser més transparents, d'explicar cada producte i d'inculcar la cultura de la sidra en una terra on no n'estem tan acostumats.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: I després del reportatge del nostre programa, toca la secció de senderisme. I ja sabeu que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, avui ens quedarem a casa i us faré una proposta per anar a descobrir un racó que havia quedat abandonat i que ha estat recuperat fa uns 6 o 7 anys per l'Ajuntament de Castellbí. Estem parlant de les Fonts de Miralles, sota el gran casal del Convent de Miralles, situat entre el poble i l'autopista. I llavors aprofitarem també per després anar a fer un cop d'ull a una altra font, aquesta malauradament seca, com és la Font de Sant Jaume. Us proposo una circular en sentit antihorari que, sortint de la vila, aquí a Martorell, ens durà a Can Abat per després fer cap a Miralles, anar a veure les fonts i el salt de Miralles, pujar a traspassar Castellbí per d'allà anar a buscar la urbanització del Taió i després, pel camí del Mas de Sant Jaume, acostar-nos a la font i les basses de Sant Jaume i tornar a Martorell per la serra de la Taix i encara anar a passar per les roques del Matauet i els Quatre Camins per acabar d'entrar al poble pel camí de la Roca Dreta.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Quin seria, doncs, el punt de sortida?
2: Doncs mira, anem a començar a caminar a la rotonda de la plaça del Portal de la Noia. El que fem és traspassem el pont i a l'altre extrem girem 180 graus per baixar a traspassar els jardins de Josep Anselm Clavé i agafar el camí del Molí Fariner, que entre el riu i els horts de l'Anoia ens durà a la passera del Molí Fariner per creuar l'Anoia. I un cop al marge dret girarem pel camí de Can Abat, deixem l'entrada de Can Sunyolet, creuarem per sota el viaducte d'entrada a l'autopista i anem fins al conegut com a Toboganes, la carretera d'enllaç entre la de Gelida i la de Sant Esteve, que és just el punt on entrarem al terme de Castellbí. Continuem ben bé de pla entre finques agrícoles fins a Can Abat, una gran casa del segle XVII, reconstruïda i ampliada el 1855, i ben recte, per entre camps de presseguers, anem a creuar el torrent dels Àngels, just on trobarem la depuradora de Castellbí. Fins aquí havíem anat quasi planers i a partir d'ara comencem a pujar suau. De seguida, un trencall per l'esquerra ens permet creuar sota l'autopista i a l'altre cantó, una pista cimentada, ens du al gran casal de Miralles. Era un antic castell del segle XII, reconvertit en convent augustinià a la primeria del XV i actualment seu de la Fundació Rosella, que acull persones amb discapacitat intel·lectual. I al costat mateix de l'entrada a l'edifici trobem indicat un sender que ens baixa en un no-res a l'encaixonat torrent de la Deu, on hi ha les recuperades fonts de Miralles. Són tres fonts amb sengles plafons de ceràmica, totes amb un rodalet molt a tocar l'una de l'altra, en un entorn selvàtic, bonic, i si remuntem uns 50 metres al torrent arribarem en un cul-de-sac on hi ha el salt de Miralles. És una petita cua de cavall d'uns 6 o 7 metres d'alt, que si baixa aigua és un racó fantàstic. Doncs bé, contemplades les fonts i el salt, tornem a Miralles i pel costat dels carrers del barri anem a creuar el torrent de la Déu per sobre el salt, creuem després la carretera de Gelida i per un caminet condicionat entre pins arribem a sobre l'escola de Castellbí, passem per la bonica plaça del Roure i anem a sortir del poble pel carrer del Parc. És un cul-de-sac que al final es transforma en passeig urbanitzat i que ens baixa a traspassar el torrent de Can Durant per un pont i de seguida arriba a l'entrada de la urbanització del Taió. El que farem és traspassar tota aquesta urbanització pel carrer de Maria Sunyol i un trosset de l'avinguda del Taió fins a trobar per l'esquerra un senderó que amb alguns trams de graons de fusta entre pins i erítjols ens du a la pista del Castell de Sant Jaume, poc més amunt de la Champinyonera. Doncs bé, ara per pista ampla fem un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per entre alzines i pins, passant per algunes formacions rocoses d'arenisca vermella erosionada, fins que deixem per l'esquerra la pista principal del Mas de Sant Jaume, per una pista que està tancada amb una cadena i que al poc ens acosta a la Font de Sant Jaume i les basses, malauradament seques, com dèiem. I d'aquí, de la font, la pista gira 180 graus i de seguida la deixem per un senderó molt bonic que ens fa drecera fins a retrobar-la més endavant i just en aquest mateix punt s'ajunta a tocar allà amb la pista principal que puja des de la Pedrera Tamariu. El cafè més l'agafem a la dreta i acabem de remuntar fins al capdamunt de la Serra de la Taix. És just el punt més alt de tota l'excursió. Deixem la pista que ens pujaria al Montgoi i amb un tram amb unes excel·lents vistes sobre Martorell i tota la part alta del Baix Llobregat fins a Montserrat, baixem a un petit collet vora la Font Blanca, que és una petita cova, i en aquest collet agafem el camí de les barraques, passem sota una de les barraques de pedra seca, traspassem una pista ampla i continuem planers amb vistes al davant de les roques del Matauet, que és on acabem arribant. El camí desemboca en una pista ampla que ens du als quatre camins i ja només ens queda agafar el camí de la roca dreta, que ens baixarà decidit fins a entrar de nou a Martorell pel carrer de la Muntanya i fins a baix de tot a la rotonda de la plaça del Portal de Noia, on havíem iniciat aquesta ruta.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta casolana, perquè ens agafa molt a prop com a membres de l'agrupació excursionista de Martorell, fet com el Xavi, president de l'entitat. I ara a fer la fitxa tècnica. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 280 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 4 horetes, chimuchano.
1: Grau de dificultat.
2: Un i mig sobre 5, no té massa dificultat.
1: Quina és la referència a Wikiloc?
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Can Abat, Miralles, Castellví, El Talló, Basses de Sant Jaume, La Taix, Camí de les Barraques, Roques del Matauet, del nostre compte d'usuari de Wikiloc, que es diu Agrupació Excursionista de Martorell.
1: Que caram, ja està bé, que també et sembla una mica de promoció, no? I clar que sí. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
1: Segona entrega dels quaderns del viatger que dediquem a la ciutat d'Hamburg. La Cristina ens continua recorrent els indrets més interessants de la ciutat. En el capítol anterior vam començar a parlar de Sant Pauli, un barri alternatiu, punky, que a més, pels amants del futbol, té un club que vesteix de color marró, fa sonar el Hell's Bells d'ACDC abans de cada partit i celebra cada gol amb la cançó 2 de Blur. D'aquestes peculiaritats i d'algunes coses més, en parlem als quaderns del viatger.
3: Sant Pauli és el barri possiblement més conegut per totes les persones que no tenen referències clares d'Hamburg. És el barri canalla, el barri del pecat, el barri on, si vols tenir un moment per desfasar, és el lloc on has d'anar. Però també és un barri que és bonic per passejar. Hi ha restaurants molt curiosos, hi ha botigues molt curioses. Hi ha, per exemple, una botiga que es diu Divisar Shop, que és com una mena de sex shop molt bonic, de 3 plantes, decorat amb un gust exquisit. I després hi ha un altre local que també és curiós, que és d'un personatge d'Hamburg, que és l'Olivia Jones, una drac, que crec que si passegeu pels carrers de Sant Pauli fins i tot podreu trobar, i que si voleu passar una nit de festa per Hamburg és un bon lloc per anar. Hi ha un carrer molt conegut que precisament és on trobem aquest cabaret de l'Olivia Jones, que es diu Grosse Freiheit, més o menys. És un carrer ple de bars a banda i banda de la vorera. Bars amb gent bevent, gent cantant, gent tocant, fins i tot amb alguna drac caminant pel carrer. Molts rètols lluminosos, molts neons, molta música barrejada. És un lloc d'aquells com de caos màgic. A mi em va encantar. Hi ha carrers que són similars als carrers d'Amsterdam, en els quals podem veure les noies, les prostitutes. Aquí no estan aparadors, sinó que estan ocupant directament edificis sencers, cadascuna d'elles té una finestra, i quan algú pica una porta, baixa la persiana. També hi ha un carrer, que ara no recordo el nom, que està dedicat íntegrament a la prostitució. Les dones no hi poden entrar, i segons el que ens van explicar, si hi entren, els aboquen una galleda de pipi. Després, tal com us he dit, hi ha restaurants de gastronomia de diversos llocs del món, en el qual us recomanaria un de cuina lituana. Què més? Doncs, òbviament, no podem oblidar que Hamburg també representa una petita part de la història dels Beatles. Es pot visitar dos dels locals en els quals ells van tocar els seus inicis, com són el Kaiserkeller o el Club Indra. En el Kaiserkeller no van poder entrar perquè estava tancat, era dimarts i dimecres i crec que només obren els caps de setmana, però a l'Indra sí que van poder entrar i és un local preciós al que crec que val la pena entrar. Nosaltres vam passar pel camp de Sant Pauli i el vam veure de Rasquilló. També he de dir que les persones amb les que vaig parlar d'Hamburg no estaven massa pel futbol i precisament no convergien amb els ideals de l'equip de Sant Pauli perquè s'ha considerat un club potser massa, com dir-ho, alternatiu. Sou fans d'aquesta cultura alternativa que està associada al Sant Pauli com a club, visiteu la seva botiga perquè es ven un merchandising molt curiós del qual força part de les persones que viuen al barri en fan gala. Hem vist a moltes persones que lluïen la samarreta oficial del club. Van vestits, curiosament, de color marró. Indumentària que és poc habitual, però també hi ha molta gent que porta les samarretes amb la típica calavera de Sant Pauli, amb les dues tíbies creuades i el fons negre. La Ripebon és un carrer, perquè us feu una idea, com la Gran Via de Barcelona. Serveix per interconnectar diversos barris de la ciutat. A la Ripebon és curiós que un dels edificis més visitats és una prefectura de policia. A més, una de les seves portes es caracteritza perquè està tapiada amb maons. I aquesta comissaria de policia, segons el que ens van explicar, a part de ser la prefectura de policia a la qual s'acullen més delictes de tots els districtes d'Alemanya, acostuma a sortir a totes les sèries policíaques de la història de la televisió alemanya. I ara parlem de la zona vella de la ciutat. Quan vam arribar allà ens vam endur una petita decepció perquè tot allò de pintures que havíem vist a blogs i a fotografies d'internet estava per una banda esquitxat per les obres i per l'altra potser ens havia perdut el seu encant o naturalitat perquè està envaït per restaurants llavors. És una zona que si vas a Hamburg, òbviament no et pots perdre, però tampoc no cal tenir les expectatives més altes. Són les típiques cases, com moltes de les que hi ha als cascos antics de ciutats alemanyes, o fins i tot si mai hem estat a Amsterdam, les típiques cases d'estil neerlandès. De maó, moltes d'elles de color marró, grans finestrals, sense persianes, sense cortines. La Rathaus és l'Ajuntament d'Hamburg, com la majoria d'ajuntaments alemanys, està ubicat gairebé al centre de la ciutat. Podríem dir que és un dels punts neuràlgics, encara que tampoc no està molt concorregut. També es caracteritza perquè a prop té una zona amb grans forçades, una mica estil als porxos que hi ha ciutats, com per exemple Turí. I no sé si heu estat a Munic, però és una plaça de l'Ajuntament en què l'estil arquitectònic és molt similar, amb una gran torre d'un estil com neogòtic, diríem. Un dels barris més característics pels quals hem transitat aquests dies a Hamburg és el barri de Essenschasse. Si vas caminant des de Essenschasse fins a Sant Pauli, possiblement en un quart d'hora pots canviar de barri. Són barris que, tot i que la gent els utilitza per sortir, tenen un tipus de públic molt diferent. Essenschasse, perquè ens entenguem, seria un equivalent a Gràcia de Barcelona. És un barri ple de terrasses, ple de vida, ple de restaurants, ple de botiguetes encantadores que venen roba superxula i supercara. També és un barri en el qual pel matí pots anar a fer un brunch i pots esmorzar en una terrassa preciosa al sol. També és un barri reivindicatiu, hi ha cases ocupes i hi ha moltes pintades a les façanes de les cases reivindicant temes propis de la ciutat, però també reivindicant temes diversos com el feminisme. Un barri culturalment molt actiu i, tot i que té un flux comercial bastant potent, diria que és un tipus de barri en el qual hi ha no només un comerç de proximitat, sinó una restauració de proximitat. No és una zona turística.
1: I nosaltres ho hem de deixar aquí. Salutacions de tot l'equip que cada setmana fa possible aquest programa. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Ens podeu trobar quan vulgueu i des d'on vulgueu al podcast del web de la xarxa Més. Molt aviat hi trobareu nous continguts als Sendes i un nou capítol. Mentrestant, rebeu un adeu-siau i una molt bona ruta.

0: Què tal, amics i amigues? A la xarxa Més us proposem aquest espai dedicat al senderisme, a l'excursionisme i als viatges que cada setmana podeu escoltar al podcast i a 35 emissores municipals d'arreu de Catalunya. Si us agrada voltar i teniu la sensació que se us esgoten les idees, no patiu gens ni mica, que ja farem nosaltres la feina. Tres continguts en cada programa. Els tres d'avui són aquests que presentem ara mateix en el nostre sumari. Començarem fent un tomb per Sort, la capital del Pallars Sobirà, una vila plena d'història. L'espai museïtzat de la Presó Museu Camí de la Llibertat proposa una ruta guiada que fa un repàs al passat de la vila, des d'època medieval i fins al convuls segle XX. Serà amb el seu guia, en Pau Colom. Del Pirineu cap a la Catalunya central, a la secció de senderisme recorrerem la Serra de Castelltallat amb inici i final al poble de Cuaner. Una ruta per pistes forestals, zones d'obaga, punts que amaguen petjades fòssils, antics masos i vistes panoràmiques molt i molt destacades. Tot això en uns minuts. Hamburg és una ciutat-estat que és la segona urbs més poblada d'Alemanya. Encara no hi havíem estat, als Sendes, i com que no ens agrada deixar cap racó al marge, doncs allà que anem. La Cristina Duró, viatgera i col·laboradora habitual del programa, quan es tracta de fer turisme urbà, ens hi porta en uns moments. Tres continguts que comencem a desplegar ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Congost de Collegats. Cor encongit, capteniment i respecte quan passem sota aquella majestuosa bèstia de pedra, autèntica barrera natural per la gent dels dos Pallars. Anem cap al nord, al Pallars de Dalt, al Sobirà. A la seva capital, Sort, vila, el nom de la qual significa pont en l'antic idioma basc que es va arribar a sentir en aquestes terres, allà on el Pirineu axial ja comença a ser una mica més mediterrani que no pas atlàntic. Sort reposa plàcidament a la vall d'Àssua com a una de les capitals comarcals més petites del país. Suma poc més de 1.700 habitants i poc més de 2.200 comptant els altres 15 nuclis agregats que té el terme. Magnitud inversament proporcional a la seva transcendència històrica, seu d'un comtat i d'altres episodis més recents. Avui els repassem in situ en una visita guiada de la Presó Museu Camí de la Llibertat, un espai museïtzat al voltant de la presó que va ser, fins al segle passat, el malaurat final a molts refugiats europeus que fugien del nazisme i que es van anar a topar amb el col·laboracionisme franquista. Recorrerem la història de Sort. En Pau Colom serà el guia d'una visita d'aproximadament hora i mitja que ens porta cap al nucli antic, coronat pel seu castell.
1: El poble de Sort s'origina a partir d'aquest castell medieval. Es va creixent, diguem, el poble sota la protecció del castell, i llavors una mica a la part antiga del poble s'origina dintre d'aquest castell que envolta el poble amb una muralla, i a l'interior d'aquesta muralla pues, va creixent el casc antic. I després ja, sobretot cap al segle XVIII, hi ha un creixement del poble fora de les muralles, i ja ara al segle XX, amb el desviament del riu als anys 20, hi va haver un altre creixement dins a l'actualitat, diguem, més o menys.
0: El castell, erigit cap als segles X i XI, és la raó de ser de la vila. Sobre un esperó a 700 metres d'altitud, resten dempeus algunes de les seves muralles exteriors, que testimonien el que va ser l'antiga residència dels comtes de Pallars. Un recinte poligonal de gairebé 2.000 metres quadrats, on hi va haver una construcció que va patir tot tipus de vicissituds.
1: El castell ha sofert de tot. Des del bueno, segle XIX ja ho van convertir en cementiri, i llavors van soterrar tot el castell, i en què els murs del castell eren de perímetre de tanca del cementiri, i tot l'interior del castell era el cementiri, bàsicament. Llavors, als 90, van retirar el cementiri, van fer unes excavacions arqueològiques per veure el que quedava de l'estructura. A dalt de tot el castell ho van recobrir, i diuen que tu pots entrar dintre del castell, però l'únic que es conserva original és les muralles.
0: I sota la seva vigilància hi ha la vila closa, un breu entramat de carrers allargassats, estesos entre l'Esperó i la Noguera Pallaresa. A la visita els recorrem i en descobrim elements arquitectònics i patrimonials d'interès.
1: Fem una volta del casc antic, primer anem cap aquí, la zona que conserva una mica el traçat medieval, entrem per aquella zona, explico una mica per on estaven les muralles, com s'estructurava el poble. Després hi ha una zona on hi ha diversos mosaics que va fer el Josep Minguell, un escultor de Tàrrega, el 99, que bueno, representen una mica aquests mosaics, la vida, la flora, la fauna. Llavors, a partir d'aquests mosaics, que per exemple surt un os, pues, explico el tema de la caça de l'os i del llop, apareix un mosaic sobre les bruixes i parlo sobre la bruixeria, apareix un mosaic sobre el setge del castell de València d'Àneu, llavors explico una mica la guerra del Pallars del segle XV.
0: Òbviament, també es passa per l'església de Sant Feliu, un temple erigit al segle XVII i que inicialment estava fora de la primera vila closa. A la Guerra Civil, grups d'anarquistes en van destruir l'interior. Després es va reconstruir. És a la part més alta de la neuràlgica plaça Major, on hi ha una estàtua dedicada al general Moragues.
1: General austriacista, que durant la guerra de successió va defensar el Pirineu, diguem que era el governador de la fortalesa de Castellciutat, i bueno, té un monument a Quissort, entre altres coses, perquè la seva segona dona era de Quissort, la Magdalena Giral, senyora de Bressull. I llavors, bueno, en aquesta època que el Moragues va estar defensant aquí el Pirineu, també va estar a Quissort, i llavors es va fer un monument dedicat a ell, i es parla una mica de la història del Moragues.
0: Sort també fa memòria de Josep Mir i Rocafort, més conegut com professor Fassman, qui durant gran part de la segona meitat del segle XX va ser un conegut mentalista i hipnotitzador. En Pau Colom explica que va ser un home que sempre va estar arrelat a Sort, al Pallars i a la seva parla. A ponent de la plaça veiem l'estret carrer del Raval i, en sentit contrari, el portal de Barrós ens permet accedir i transitar pel carrer Major, artèria de la vila. Allà on aquest s'acaba, a l'altre extrem i al costat de l'Ajuntament, es porta els visitants cap a un edifici històric, el Centre Català Republicà.
1: Es va inaugurar el 32, una espècie d'Ateneu catalanista. I també, bueno, és interessant perquè va venir el Lluís Companys el juliol del 34 a inaugurar el Centre Republicà Català. Encara es conserven imatges d'aquella època i tal. I un centre on es reunia la gent d'Esquerra Republicana, que feien reunions, festes, celebracions. Hi havia l'Escola Catalana, el diari El Pallars, editaven el diari El Pallars. Després, durant la Guerra Civil, es va utilitzar com a hospital militar dels nacionals. Després es va utilitzar l'església, on es va destruir l'església de Quissort. Després, ja durant l'època franquista, va quedar com un centre d'oci, vull dir, va perdre tot el significat polític i allí feien, bàsicament, cinema, teatre. Després va ser un local dels bombers, ara és un centre de dia per jubilats, vull dir que l'han fet de tot allí. Ha evolucionat molt l'edifici, vull dir, no es conserva com era l'època. L'únic que sí que als voltants del 2010 va recuperar la façana com estava als anys 30, diguem.
0: El Centre Català Republicà recorda l'inici d'un període convuls en ple segle XX. Primer, la Guerra Civil, i després, la Segona Guerra Mundial. A Sort, tot està a un sospir de distància i a molt pocs metres del Centre Català Republicà hi ha la presó-museu Camí de la Llibertat. Som a la plaça de Sant Eloi i el que ara és un espai museístic, durant més de 130 anys, va ser un presidi.
1: És una presó del segle XIX i va ser presó fins al 1966, fins fa 4 dies, com aquí diu. De fet, hi ha molta gent del poble que recorda haver vist presoners allí a la presó. I bueno, va ser presó durant 130 anys d'aquí el poble. I l'interessant de la presó de Sort és que es conserva l'espai original de la presó. Vull dir, tu veus les condicions com estaven la gent allí dintre la presó. És un espai petit, reduït, però té molta història. De fet, bueno, el que és l'exposició del museu es centra sobretot en l'època de la Segona Guerra Mundial. I a la presó de Sort hi van passar 2.700 refugiats fugint del nazisme.
0: La presó es va museïtzar l'any 2007 dins dels espais del Memorial Democràtic i inclou plafons i un audiovisual. Posa el focus en la Segona Guerra Mundial i en com, a través dels Pirineus, van creuar prop de 80.000 refugiats. A la banda sud, però, ja els esperaven.
1: Aquí al Pallars pues, hi havia controls de la Guàrdia Civil, a Los d'Isil, a l'Est, a Tabascan, a Tort. I llavors tots aquests refugiats que entraven per la frontera, sí, bàsicament és que entraven per la Vall d'Aran, la Vall d'Àneu, la Vall de Cardós, la Vall de Tor, però és que agafava la Guàrdia Civil, anaven a parar aquí la presó de Sort. És l'única presó d'Espanya, però van passar a refugiats europeus que es conserva l'espai original. I clar, tu veus un espai reduït, i havien arribat a ficar 55 persones a la vegada, un espai d'uns 24 metres quadrats més o menys.
0: El Tom, per Sort, també ens descobreix que la pintoresca caseria que ressegueix l'avinguda dels Comtes de Pallars, altrament també coneguda com la carretera C-13, és el resultat del desviament de la Noguera Pallaresa, que va suposar una petita transformació urbanística del poble.
1: Originàriament passava per on ara hi ha la carretera i el parc del riuet al mig del poble, passava a tocar de les cases. Tot el trànsit venia de la zona de Balaguer cap aquí dalt, cap al Pallars, havia de passar pel carrer del Raval, plaça Major, carrer Major, i continuar cap al nord perquè tot el riu passava per on ara hi ha la carretera i l'única opció pel trànsit era passar pel mig del poble. Llavors, en 1907 hi va haver, bueno, unes riuades molt fortes en aquesta zona i vam aconseguir el finançament per desviar el riu i en 1914 vam construir el terraplè, que en diuen, que és per on passa ara la carretera, i llavors vam construir un llit de riu nou per desviar el riu per on passa ara.
0: I al costat de totes aquestes façanes, a l'altra banda del carrer i ocupant l'espai de l'antiga llera de la Noguera Pallaresa, el Parc del Riuet, una perfecta transició entre la vella i la nova Sort. Si esteu interessats en aquesta visita guiada per Sort o també visitar la Presó Museu, consulteu horaris o proposeu visites concertades contactant amb en Pau Colom a través del web camidelallibertat.sort.cat.

0: Sendas.
1: L'espai de senderisme ens du a tots els racons i raconets de Catalunya, i un dels que també ens agrada anar dins la Catalunya central són aquestes serres que queden en un segon terme, que no estan en els eixos principals de comunicació i que són una de les predileccions del nostre col·laborador en aquesta secció de senderisme, el Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Són d'aquests llocs una mica d'amagatotis, que no s'hi arriba de pas directament, eh?
2: Aquests llocs tranquils.
1: Que ens agraden tant. On anem avui, aviam?
2: Doncs mira, si fa 3 mesos vam fer una proposta per la Serra de la Sala, que aquesta sí que era una serra força menor, a tocar de Súria, avui ens n'anirem a la serra, diguem-ne, principal del costat, és a dir, la serra de Castelltallat. Aquesta ja té una miqueta més d'entitat. Per situar-nos, doncs estem parlant de l'oest del Bages, tocant el Solsonès i a l'Alta Noia, en una mena de línia recta imaginària entre Súria i Calaf. Doncs bé, us proposo un itinerari fàcil, la major part per pistes forestals, per fer una circular que, sortint del conjunt medieval de Cuaner, ens durà per algunes de les obagues de Castelltallat, per enfilar-nos fins al coll de Cuaner, que separa les dues serres que dèiem, i d'allà apropar-nos a un punt on podrem contemplar un seguit de petjades fòssils d'antics mamífers extingits. I després, la continuació de la ruta ens durà a contemplar les ruïnes d'alguns masos, una mostra dels que hi ha repartits arreu de la serra, tots antiquíssims, i contemplar també unes bones panoràmiques del Prepirineu abans de baixar de nou a Cuaner.
1: I comencem precisament en aquest bonic poble de la comarca del Bages, eh?
2: Això mateix, anem a començar a caminar a Cuaner. És un indret on, tot i que ho coneguem, sempre ve de gust de tornar-hi. I arribarem des de Súria per una carretereta asfaltada que passa per l'antiga fàbrica de Can Jové, creua el Cardener per un portarró, i després passa pels masos de la Riera i de la Ribera, es converteix en pista i després de traspassar per guals encimentats diverses vegades la Riera de Cuaner, arriba al castell i l'església de Sant Julià. Doncs bé, 250 metres més enllà hi ha el camp del rector, al peu de l'ermita de Santa Maria, amb molt d'espai per aparcar-hi. Aquí és on comencem a caminar, enfilant-nos primer pel camí empedrat que ens du a Santa Maria de Cuaner, o Santuari de la Mare de Déu de Cuaner. És un gran edifici del segle XVII, aturonat, amb un campanar d'espadanya, té també un pati d'entrada enrajolat i adossat trobem un petit fossar amb xiprers. D'aquí de Santa Maria prenem en suau pujada el camí a Claret dels Cavallers, és un bon camí rural, pel marge dret de la Riera de Cuaner, passem pel costat d'un salt d'aigua força bonic amb un gorg a sota i arribem al poc a les ruïnes de Can Xicola. Són unes ruïnes que queden una mica alçades sobre un coster a l'esquerra, és un mas que ja existia al segle XVII i que s'havia anomenat Vinya Vella i que a primeries del XVIII hauria passat a mans del veí Samís. Aquí ens posem planers per l'obaga de Gubianes, continuem veient restes de marges i acompanyats d'unes bones pinedes de pinassa i roures, entre marfull i arbossos, arribem a Gubianes, un altre mas en ruïnes del que se'n té constància d'ençà el segle XIV i que a principis del XVIII era, com l'anterior Can Xicola, pertinença del mas del Samís. Aquí se'ns acaba la tranquil·litat perquè girem 180 graus, deixem el camí pel que hem vingut i per una pista a mà esquerra guanyem cota ràpidament, amb llargues llaçades, pugem fort, la vegetació va canviant i va guanyant pes l'alzinar, acompanyat d'estepes, fins a assolir un llom força obert que ens du a enfilar-nos en un turó des d'on comencem a tenir bones vistes del Prepirineu. Per l'altre cantó davallem lleugerament fins a la bifurcació amb el camí de Cuaner, que prendrem després de tornada, i de moment continuem guanyant alçària fins a guanyar de seguida el coll de Cuaners, el sostre de l'itinerari, on assolim la carena. Aquest coll és la divisòria entre la serra de Castelltallat i la de la Sala, aquelles dues serres que dèiem en principi, i la de la Sala realment aquí es veu que és una prolongació de la primera, de la de Castelltallat. D'aquest coll que estem, davallem per la Solana de la Rabassa, entre pins, en direcció a la carretera de Sant Mateu de Bages a Castelltallat, i de seguida, en uns 400 metres, en un revolt molt marcat, trobem una codina calcària on hi ha tot un seguit d'ignites, unes petjades fòssils didàctiles, és a dir, amb dues ungles, possiblement d'una espècie antecessora dels actuals senglars, calculen d'uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que recorden força les del proper jaciment de Prat Barrina, tot i que amb aquell són força més nombroses i ocupen molta més extensió. Doncs bé, contemplat aquest petit jaciment, retornem al coll, davallem per l'Obaga fins a l'encreuament que dèiem de l'anada i reprenem el camí de Cuaner, ara de pla, per l'Obaga de Mas Bosch, amb vistes a ponent cap a la Serra de Pinós, tenim vistes cap a nord de la Serra d'Ensija, veiem el Pedraforca, la cara sud de Busa, veiem rasos de Peguera i, al fons, el Cadí, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. I més proper veiem el Castell de Cardona i tota l'alta vall del Cardener, i cap a llevant la vista se'n va fins als cingles de Cabrera, veiem Collsacabra, veiem també les Guilleries i el Montseny, i molt més properes veiem les runes de Mas Bosch, i més endavant anem a passar pel també enrunat Mas del Soler Nou, és un dels masos més antics de la contrada, probablement alçat a finals del segle X. Aquí comencem a davallar fort per entre pineda de repoblació atapeïda, que és conseqüència d'unes repoblacions que van haver després de l'incendi del 1994, fins que trobem una petita placeta, amb aquesta pista per on baixem, d'on arrenca un sender que ens baixa per entre el bosc i clarianes fins a Cuaner, on podem anar a veure Sant Julià de Cuaner, romànic llombard, preciós, i també la gran torre del castell sobre Can Serra, és una casa enganxada ben bé amb aquesta gran torre del castell, en un conjunt medieval molt atractiu i interessant, i d'allà ens acostarem a recuperar el cotxe al camp del rector.
1: Doncs aquesta interessant ruta, que té la seva fitxa tècnica corresponent, i la comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10 quilòmetres clavats.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva.
1: Grau de dificultat.
2: 1,5/5, per alguna pujada i baixada una mica fortes.
1: Cartografia.
2: Doncs tenim un mapa que es diu Serra de Castelltallat, escala 1,25.000, d'una editorial de Vic relativament nova, que va néixer el 2011, que es diu Mont Editorial.
1: I a Wikiloc?
2: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra de Castelltallat des de Cuaner, d'un usuari que es diu Toni Planes.
1: Ja i que l'hem seguit força, amb...
2: Exacte. Força conegut.
1: El tenim ja força conegut. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
1: Amb gairebé 1,9 milions d'habitants, Hamburg és la segona ciutat més gran del país. És una ciutat-estat ubicada al nord d'Alemanya, a la riba de l'Elba, just en la confluència amb el seu afluent Alster. Del seu nucli antic no en queda pràcticament res. Incendis, plans megalòmens del Führer, guerres i projectes urbanístics n'han provocat grans canvis a la seva fesomia. Però el resultat final és una ciutat molt interessant, plena de llocs visitables. Ara ens hi endinsem en un primer capítol dels Quaderns del Viatger.
3: Hamburg és una ciutat sobretot plana, si ens centrem en el que són accidents geogràfics. La prova està en que gairebé tothom hi circula en bici. És una ciutat en la qual trobem l'arribada del riu, amb els canals que comporta que hi hagi. I a banda d'això, és una ciutat verdíssima. Hi ha molts espais naturals, hi ha jardins botànics, hi ha parcs en els quals la gent pot anar a descansar, i és una ciutat superoberta. I no em refereixo només a ser una ciutat oberta culturalment, sinó quant al seu espai i l'extensió i com està ocupat el terreny. Hi ha contrast entre el nou i vell, però al mateix temps és una ciutat que integra molt bé els elements nous amb els elements vells, especialment amb el tema arquitectònic. Si es passeja per la zona on està l'edifici de la Filarmònica, podem veure que hi ha aquest edifici que sobresurt sobre els altres, però molt a prop hi ha la zona dels docks de l'antic port. Per tant, crec que aquest contrast està molt ben trobat i molt ben integrat. L'edifici de la Filarmònica d'Elba es troba situat a una, com una mini península que sobresurt. És un edifici que gairebé es pot veure des de totes les ubicacions de la ciutat. Per qui no l'hagi vist mai en fotos, és un edifici acristal·lat i fa la forma d'unes onades. I la miris com la miris, pots veure la cresta de la onada. Si pots entrar dins, tant si vols anar a veure un concert com si vols anar com a visitant, l'entrada és gratuïta. Cosa important, es fa una cua d'uns 5-10 minuts que va relativament ràpida, llavors tu pots pujar al segon pis i en el segon pis pots fer una volta en 360 graus des de la qual pots observar diferents punts de vista de la ciutat segons el punt cardinal en el qual et vulguis ubicar. Quant a la zona del Port Nou, és una zona que realment l'han deixat molt bonica. Jo no sé com era temps abans, però és una zona d'edificis nous, sobretot residencial, en la qual s'estan començant a ubicar moltes famílies benestants de la ciutat, amb unes vistes molt boniques, perquè, d'entre altres coses, des d'allà es pot veure l'edifici del Filarmònic. A banda d'això, també hi ha algunes de les atraccions principals de la ciutat, com per exemple la zona de Minito Wonderland, i és un dels llocs on pots anar a fer una degustació dels menjars típics de la zona, que són entrepanet d'arenga o de peix macerat. És una molt bona zona per passejar, i no sé si heu estat mai a Manchester, és molt semblant a la zona nova de Manchester que hi ha propera al riu. Miniature Wonderland és una atracció, segons el que em van explicar les persones que van fer-nos d'anfitrions a Hamburg, és l'atracció més visitada de la ciutat. I no és d'estranyar. És un lloc que, a priori, no despertaria cap tipus d'interès perquè no deixa de ser una exposició de maquetes. Són maquetes de diferents paratges del món i, per exemple, hi ha una part que mostra el circuit de Mònaco de les carreres. Llavors, tot i que la maqueta és estàtica, hi ha escenaris que es van movent i que són dinàmics. Així que pots veure com en aquella maqueta, de sobte, es fa de nit, o es tanquen els llums de la ciutat, o, per exemple, n'hi ha d'altres que representen un aeroport. Pots veure tot el cicle dels avions enlairant-se o aterrant. N'hi ha d'altres que són un concert. Pots veure l'inici del concert, pots veure com la gent està ballant, insisteixo, encara que els ninos estiguin quiets. O fins i tot ja representada del sambòdrom de Rio de Janeiro, en el qual les miniatures estan movent els malucs. Sant Pauli és el barri possiblement més conegut per totes les persones que no tenen referències clares d'Hamburg. És el barri canalla, el barri del pecat, el barri on, si vols tenir un moment per desfasar, és el lloc on has d'anar. Però també és un barri que és bonic per passejar. Hi ha restaurants molt curiosos, hi ha botigues molt curioses. Hi ha, per exemple, una botiga que es diu The Bizarre Shop, que és com una mena de sex shop molt bonic, de tres plantes, decorat amb un gust exquisit.

Doncs punt i final, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu escoltar quan vulgueu i des d'on vulgueu als podcasts de web de la xarxa Més. Salutacions de tot l'equip que setmana rere setmana fa possible els Sendes. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. No marxeu gaire lluny, que nosaltres de seguida tornem a ser-hi. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent i que tingueu una molt bona ruta.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Tot el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila,

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una

0: is the substance.
1: ¡Vamos arriba!
0: Any other channel. I'm a...
2: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.